0: Hem sentit un dels tres quartets que Félix Mendelssohn va dedicar al príncep Gustau de Suècia. És el quartet de corda número 3 en re major, opus 44, número 1, compost l'any 1838. Sentíem el quartet Henschel.
1: Catalunya Música.
2: El compositor noruec Øystein Sommerfeld va viure entre el 1919 i el 1994. Ja a la maduresa, el 1970, va compondre el divertiment per a trompeta opus 21. El centrem tot seguit en la versió de Tiny Thing Helset, trompeta.

0: Acabem de sentir el divertiment per trompeta, opus 21, del compositor noruec Øystein Sommerfeld, interpretat per Tine Thing Helseth, trompeta.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Continuem.

S'acaba aquí el concert per a violoncel i orquestra en si menor, opus 104, que Antonín Dvořák va compondre l'any 1895. En sentíem la versió de Mieczysław Rostropowicz, violoncel, i l'Orquestra Filarmònica de Londres sota la direcció de Carlo Maria Giulini.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar, hem escollit les peces petites per mans menudes de Manuel Blancafort. L'intèrpret és el pianista Miquel Villalba.

0: Catalunya Música.
1: La nostra programació es convida a sentir ara el gran duet concertant per a violí, contrabaix i orquestra de cambra del contrabaixista i compositor Giovanni Bottesini. Ens acompanyen Diego Conti, violí, Massimo Gheorghi, contrabaix, i el conjunt I Solisti Aquilani, que dirigeix Vittorio Antonellini.

0: Giovanni Bottesini és l'autor d'aquest gran duet concertant per a violí, contrabaix i orquestra de cambra. Hem sentit Diego Conti, violí, Massimo Giorgi, contrabaix, i el conjunt i solisti Aquilani, dirigit per Vittorio Antonelli.
1: Nocturn.
2: Continuarem amb una de les odes del compositor anglès Henry Purcell. Per avui hem escollit l'oda titulada Hail Bright Cecilia, Salve Cecilia Radiant, i els intèrprets seran les sopranos Tessa Bonner i Gillian Fisher, el contratenor James Bowman, els tenors John Mark Ainsley i Rogers Covey Crump, i els baixos Michael George i Simon Kinleyside, amb el cor del New College d'Oxford i de King's Consort sota la direcció de Robert King.

0: Acabem de sentir l'oda titulada Hail Bright Cecilia, Salve, Cecilia Radiant, de Henry Purcell. Els intèrprets eren les sopranos Tessa Bonner i Gillian Fisher, el contratenor James Bauman, els tenors John Mark Ainsley i Rogers Covey Cramp i els baixos Michael George i Simon Kinleyside, amb el cor del New College d'Oxford i The King's Consort sota direcció de Robert King.
1: Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir el concert per a piano i orquestra en la menor opus 16 d'Edvard Grieg, en la versió d'Olli Mustonen, piano i l'Orquestra Simfònica de San Francisco, sota la direcció de Herbert Blomstedt.

0: Fins aquí el concert per a piano i orquestra en la menor opus 16 d'Edvard Grieg. N'hem sentit la versió d'Olli Mustonen, piano i l'Orquestra Simfònica de San Francisco, sota la direcció de Herbert Blomstedt.
1: Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb el preludi simfònic Resurrecció, opus 4, d'Albert Roussel, que ens ofereix l'Orquestra Nacional del Capitoli de Tolosa, dirigida per Michel Plasson.

0: L'Orquestra Nacional del Capitoli de Tolosa, dirigida per Michel Plasson, era l'intèrpret del preludi simfònic Resurrecció, opus 4, d'Albert Roussel.
1: Catalunya Música.
2: De Johannes Brahms us convidem ara a sentir la sonata per a violoncel i piano número 2 en fa major, opus 99, en la versió de Jacqueline Dupré, violoncel, i Daniel Barenboim, piano. És un enregistrament de l'any 1968.

0: Allegro vivace, adagio affettuoso, allegro passionato i allegro molto. Són els moviments de la sonata per a violoncel i piano número 2 en fa major, opus 99, que Johannes Brahms va compondre l'any 1886. N'hem sentit un enregistrament de l'any 1968 a càrrec de Jacqueline Dupré, violoncel, i Daniel Barenboim, piano.
1: Catalunya Música.
2: Continuarem amb el quartet de corda número 1, Metamorfosis nocturnes, de Gheorghe Ligeti, en la versió del quartet Parker.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la sonata per a piano en la menor Köchel 310 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió del pianista Dino Lipatti en un enregistrament fet l'any 1947.

Un enregistrament de l'any 1947 en què el pianista Dino Lipatti interpretava la sonata per a piano en la menor Köchel 310 que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1778.

Us convidem a sentir la serenata per conjunt de vent en do menor Kegel 388 o 384A de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran els membres del conjunt de vent de l'Orquestra Filarmònica de Viena.

0: Hem sentit la serenata per conjunt de vent en do menor, Kegel 388 o 384A, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets eren els membres del conjunt de vent de l'Orquestra Filarmònica de Viena.
1: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
2: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
3: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
4: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
3: I aquesta setmana...
4: Audicions i comentaris al voltant de la banda sonora de Amélie, música de Jan Tiersen.
3: El violí vermell. Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
0: La següent proposta que us fem a Catalunya Música és la de l'audició de la sonata per a piano número 9 en mi major, opus 14, número 1, de Ludwig van Beethoven. La sentirem en un enregistrament del 2010 del pianista Jean-Eflam Bavouzé.

0: Era la sonata per a piano número 9 en mi major, l'opus 14 número 1 de Ludwig van Beethoven, i la sentíem interpretada pel pianista Jean-Eflam Bavouzé.
1: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem del paper de pares i mares en l'educació musical de les criatures. I ens preguntarem quan els progenitors els acompanyen bé i quan condicionen massa. Què en diran les empoderades?
2: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu? Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música. Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits a Catalunya Música.
3: A continuació, sentirem l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per André Previn, interpretant la Simfonia número 1, clàssica, opus 25, de Sergei Prokofiev.

0: L'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per André Previn, era l'intèrpret d'aquesta sinfonia número 1, clàssica, opus 25, de Sergei Prokófiev.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holtz, dirigit per Xavier Puig.
1: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
0: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música Sant Cugat i Sabadell.
1: Entrades a osvallès.com.
2: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música. El centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial. A les sessions de cafè, a 3:45 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia. I a les sessions del Via Jazz, farem un recorregut per la música que Miles va crear a les dècades del 1970 i 80 a través de 6 gravacions inèdites conservades als arxius de les ràdios belga, finlandesa, sèrbia i australiana, que ens permetran recuperar l'emoció de les actuacions de Miles i les seves bandes en directe.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música, amb aquella alegria que ens caracteritza i amb ganes de seguir compartint matins, posant bandes sonores diferents a tota la resta i, en definitiva, procurant que els matins siguin el més agradables possibles. Per cert, que avui ens hem llevat així com una mica contemplatius de la natura. Ja sabeu que ens apassiona tot el que deriva de la natura, els fenòmens de la natura, les pluges, els capvespres, les estacions de l'any, són coses que formen part del nostre dia a dia, que ens identifiquen com a persones connectades, en definitiva, amb la natura, encara que potser la majoria vivim en selves d'asfalt, però en qualsevol cas els compositors han trobat en la natura una font d'inspiració extraordinària. I és per això que avui volem començar amb una obra que el compositor finlandès Eino Juhani Rautavaara va escriure l'any 1972. Era l'any en què es va inaugurar la Universitat d'Oulu, a Finlàndia, i se li va encarregar a Rautavaara que fes una obra d'alguna manera que representés aquell moment. En tots els països escandinaus viuen molt connectats amb la natura, la densitat demogràfica és molt més baixa que la nostra, etc, etc. Per tant, diguem que forma part de la seva cultura, del seu dia a dia. I Rautavaara va proposar a la Universitat d'Oulu un concert per ocells i orquestra, literal. De fet, aquest no és ben bé el títol, però sí que és el subtítol de la partitura. La particularitat és que en aquesta obra el compositor es va entretenir en registrar ocells que formen part del marc natural de l'Àrtic, i a partir d'aquí doncs van començar a enregistrar ocells, per exemple, els becadells o els cignes, no?, que també fan migracions del nord al sud, del sud al nord, i tot això va servir de base per a aquesta obra tan extraordinària, de la qual tot seguit sentirem precisament el tercer moviment, que és el que es diu Swans Migrating, Cignes Migradors. Aquí és el clímax emocional de l'obra. S'hi senten enregistraments de cignes migrant que es fonen amb l'orquestra en una textura grandiosa i expansiva. La música evoca la immensitat del paisatge nòrdic i la majestuositat del vol dels cignes. I podrem apreciar que sovint s'hi descriu com una mena de moment de transcendència, d'espiritualitat, on art i natura es fusionen. I a nosaltres, que durant uns instants ens permetrà fugir de l'espai físic que ocupem i traslladar-nos en aquest espai, en aquest imperi de la natura, que és el món escandinau.

0: Majestuosa, fins i tot gosaríem dir corprenedora, aquest retrat preciós, aquesta obra musical d'Eino Juhani Rautavaara, compositor finlandès de la segona meitat del segle XX. Va viure entre 1928 i 2016. Vet aquí, doncs, aquest compositor que l'any 1972 va escriure aquesta obra. Es titula Cantus Articus, concert per ocells i orquestra, i de fet n'hem sentit el tercer i últim, l'apoteosi, un retrat corprenedor dels cignes. Vet aquí, doncs, amb gravacions de cignes migrant. Gravacions autèntiques, hem pogut sentir els mateixos cignes. I té gràcia que Rautavaara utilitzés la veu real dels cignes, un ocell tantes vegades, tantes, inspirador en la història de la música d'obres diverses. Per cert, parlant d'ocells.
1: El primer temps.
0: Aquí tenim el nostre gall que ens anuncia que ja estem empenyent el dia. I avui hem començat amb música absolutament èpica, podríem dir, gairebé banda sonora de cinema. Si sou molt cinèfils, segurament aquesta música, que no està pensada pel cinema, però sí que ens ha abocat ràpidament unes imatges majestuoses de la natura, amb aquestes càmeres, amb drons voladors per sobre dels diferents paisatges que ens volen oferir. Realment un començament que ha estat un impacte, segurament, si no coneixíeu l'obra, i és probable que us hagi colpit. Però què us sembla si retrocedim en el temps i anem a veure com la història de la música ha retratat els concretament no els ocells, sinó els cignes, que és un dels ocells, musicalment parlant, més privilegiats. Si diem cigne i diem música, segur que tots esteu pensant el mateix.

Pura poesia, la peça que va escriure Camille Saint-Saëns en una obra satírica, El carnaval dels animals. Per cert, que Saint-Saëns va demanar que aquesta obra no s'interpretés públicament fins després de la seva mort, i no es va morir fins al 1921, afortunadament per ell, i no va ser fins aleshores que El carnaval dels animals va començar el seu recorregut triomfal i popular. Curiosament, aquesta és la penúltima peça del recull i, sens dubte, la més poètica i la més popular de tots. Bellesa en estat pur, aquest signe que s'ha convertit pels violoncel·listes gairebé en un himne, pels catalans, juntament amb el cant dels ocells, i pels ballarins, sobretot ballarines, també tot un repte per poder oferir una escena coreogràfica de gran bellesa i de gran tendresa. El violoncel·lista que l'interpretava era Yo-Yo Ma, al costat de Gabi Casadesus al piano. La música de Saint-Saëns, que ens ha proporcionat un retrat musical del signe que ens coincideix amb una tradició, una llegenda, de la qual ja en el seu llibre de notes, en un llibre de notes de Leonardo da Vinci, ja ens en parla i ens defineix un signe. Ens diu: el signe és blanc, sense taca, i canta dolçament quan es mor. I aquesta cançó és la que posa fi a la seva vida. Això ho deia Leonardo da Vinci. Una metàfora molt coneguda, el cant del cigne, i tot sovint emprada en diferents contextos, fins i tot en el llenguatge popular. Fins i tot Isop, en una de les seves famoses faules, hi fa referència quan, davant de la confusió entre un cigne i una oca, acaba reconeixent el cigne precisament pel seu cant. O anem més enrere, cap a Ovidi, que fa pràcticament 2.000 anys, a les seves Metamorfosis, explicava que el cigne canta una vegada mentre mor, i aquest cant esdevé el seu propi rèquiem. Sense entrar en el terreny científic, analitzant com és el cant del cigne, de debò ens quedem en la seva dimensió retòrica i semiòtica, i com aquesta dimensió ha propiciat obres precioses com la que acabem de sentir, doncs vinga, som-hi. Fanny Mendelssohn, la germana que va tenir la mateixa formació que Félix, que també va desplegar un catàleg musical gens menys preable. Estem parlant de gairebé 500 obres, precisament en el seu primer recull de composicions publicat. Recordeu que Fanny Mendelssohn, de manera oficial, més enllà d'alguna petita publicació molt puntual, oficialment no comença a publicar els seus reculls d'obres fins l'any 1846. Penseu que moriria l'any següent amb 42 anys. Doncs el 1846 publica 6 cançons Opus 1, i en aquestes cançons n'hi ha una que s'anomena Schwanenlied, la cançó del cigne, una pàgina inspirada en un text del poeta Heinrich Heine. El text presenta imatges simbòliques: un estel que cau, pètals blancs que cauen d'un pomer, un cigne que canta mentre s'enfonsa. El cant del cigne és el cant just previ al final, i Heine ens parla precisament del final d'una relació amorosa en aquest text musicat per Fanny Mendelssohn.

Delicada com un signe i trista com un comiat, en aquest cas d'una relació amorosa, una de les cançons de Fanny Mendelssohn, pertanyent al recull de 6 cançons Opus 1, que va publicar un any abans de la seva mort i que ens interpretava Dorothea Craxton al costat de la pianista Babette Dorn. Fanny Mendelssohn i aquest Schwanenlied, cançó del signe. I, de fet, vaja, repassant la història musical dels signes, en trobem vàries de peces, però n'hi ha una altra d'aquelles que segurament ja l'esteu esperant i que, evidentment, no faltarà. El famós ballet, el primer gran ballet que va escriure Tchaikovsky, dels 3 que avui trobem en el seu catàleg, El llac dels signes, juntament amb El trencanous i La vella dorment, que aquestes dues pàgines ja són de l'etapa de madurament duresa del compositor. El llac dels signes el va estrenar encara en l'etapa mitja, el 1877, a Moscou. Va ser un desastre. Hi havia una ballarina diva que es deia Pelagaya Karpakova, que aquesta senyora va dir que ella, aquest ballet, això que trobava que la música no era la seva alçada, i va decidir fer canvis. I va començar a reestructurar la partitura al seu gust, traient fragments de Tchaikovsky i col·locant música d'altres compositors que a ella li agradava més i que, diguem, que li anava millor per les seves coreografies. Aquest desastre es va traduir en que la versió oficial del Llac dels Cignes no es va poder configurar fins molt temps més tard. Va ser Marius Petipa, aquest gran coreògraf, un autèntic professional que va posar ordre a tot aquest tema, i tot i així encara han aparegut versions del Llac dels Cignes que inclouen fragments que havien estat descartats. Vaja, el ballet més famós segurament de tota la història de la música, que va tenir una gènesi una mica accidentada. Però això no ha estat un problema, perquè gairebé tothom, melòmens i no melòmens, identifiquin aquest fragment.

Juntament amb el vals, aquesta és l'escena més famosa del ballet El llac dels cignes, opus 20, de Tchaikovsky, la versió era de la Filarmònica Eslovaca, dirigida per Mikhail Halas. Sabíeu que Edvard Grieg també té una cançó titulada El cigne? En Svane, en noruec, és un poema de Henrik Ibsen, l'autor de Peer Gynt i de La casa de nines. Aquesta cançó Grieg la va escriure el 1876. Primer la va fer amb original per piano, després amb acompanyament orquestral. El cigne és una enigmàtica narració inspirada en aquesta llegenda que avui estem descrivint, un animal que després d'una vida de silenci troba la seva veu a mesura que s'acosta a la mort i finalment, quan parla, segons Ibsen, revela el seu amor ocult. Grieg utilitza aquest joc amb la modulació tonal per descriure el misteri del cigne i del moment de la seva mort.

Uau, quina delícia de cançó que va escriure Grieg, i la va incloure en el recull de 6 cançons Opus 25. Literalment es titula Un signe. I n'hem sentit la interpretació de Barbara Hendricks al costat del pianista Roland Pöntinen. La música de Grieg també ha enriquit la literatura associada a la descripció dels signes en totes les seves dimensions metafòriques, però n'hi ha una que a nivell orquestral és d'una estranya bellesa i que avui de debò que no ens podia faltar de cap de les maneres. És una de les peces, un dels moviments que el compositor finlandès Jan Sibelius va escriure el 1895. És una suite formada per 4 poemes simfònics. La suite es titula Lemminkainen i, de fet, ell defineix aquesta suite com una col·lecció de 4 llegendes, evidentment totes extretes d'aquell relat mitològic, èpic, de la tradició finlandesa anomenat Kalevala, aquesta epopeia nacional que es va recopilar al segle XIX. En aquest cas, hem triat el segon, que es titula El signe de Tuonela. La música descriu, de manera delicada però alhora transcendental, la imatge d'un signe místic que neda el llac de Tuonela. Tuonela, de fet, és el regne dels morts, i just aquest llac és el que separa del món dels vius, com la llacuna Estigia llatina. I aleshores, pel mig d'aquest llac negre, s'hi passeja aquest signe, un signe que Lemminkainen, que és l'heroi de l'epopeia, ha d'intentar assassinar, però morirà arran de la ferida d'una fletxa enverinada. Són fragments extrets d'aquesta epopeia anomenada Kalevala. El fet és que la descripció del signe passejant-se serè, tranquil, per aquest llac negre que separa el món dels vius del món dels morts i que representa el signe amb un corn anglès és veritablement corprenedora.

Impressionant aquesta escena d'un cigne que es passeja justament per la frontera de l'Avern escandinau, de l'Avern finlandès, l'Avern del Kalevala, aquest cigne de Tuonela. Vet aquí, doncs, aquest Avern anomenat així, Tuonela, i que, vaja, Sibelius ens el retrata de manera lànguida, serena, quasi inexpressiva, com la mateixa mort. Era el corn anglès que li dona aquest paper concertant en aquest poema simfònic, que és el segon moviment de la suite Lemminkainen, és el fragment titulat, el poema simfònic titulat El signe de Tuonela, opus 22, número 2. La versió era de l'Orquestra Simfònica de Boston. Per cert, que el solo l'interpretava l'intèrpret de corn anglès Lawrence Thorstenberg. Els dirigia Colin Davis. Avui ja veieu el signe. Però no només el signe, diguem, s'utilitza amb aquesta metàfora de que canta just en el moment de morir. També el signe és un símbol de bellesa, de puresa, d'elegància, i per tant no ens ha de sorprendre que, per exemple, en la banda sonora que Sergei Prokofiev va escriure per la pel·lícula Ivan el Terrible, dirigida per Sergei Eisenstein, just en el moment en què el compositor fa servir el títol de El signe, sigui per retratar l'escena del casament. Així doncs, aquí el signe seria la metàfora de la bellesa i l'elegància de la núvia. Aquest és el fragment de la banda sonora Ivan el Terrible, de Prokofiev, El signe, que sentim tot seguit.

Aquest era el fragment de la banda sonora de la pel·lícula Ivan el Terrible, que després, de manera pòstuma, es va convertir en una mena de cantata oratori a partir de tots els fragments que Prokófiev havia escrit per la banda sonora, i entre ells el que acabem de sentir, titulat El signe per l'escena de casament. L'hem pogut sentir interpretat pels cors de la ràdio de Berlín i de la catedral de Berlín amb l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín, dirigits per Tugan Sohiev. La música de Prokófiev, un nou conte de fades que afegim avui a la selecció El primer temps de Catalunya Música. I tampoc ens hi faltarà la música de Josef Suk, acabat amb K. Era el gendre d'Antonín Dvořák, vaja, que es va casar amb una de les filles de Dvořák, i per tant no ens sorprèn que Suk d'alguna manera utilitzi algun recurs líric en manera d'orquestrar que ens pugui fer pensar en la imatge del seu sogre. L'obra que us proposem és titulada en txec Pohádka, que vol dir conte de fades. És una suite orquestral que es basa en un drama de l'escriptor, diguem, simbolista Julius Zeya. El drama es titula Redús i Maulena. A partir d'aquí, el compositor musica determinats moviments, i n'hi ha un que el titula Joc de signes i peons, que simbolitza això, la bellesa, la gràcia, el món màgic que envolta, doncs, una vegada més aquests fragments. La peça que sentirem tot seguit, aquest joc de signes i peons, una de les coses que li han destacat sempre és que té una capacitat de crear un paisatge sonor de conte de fades, sense entrar en una descripció allò molt detallista, molt acurada, però l'atmosfera veureu que la crea ràpidament. Música de Josef Suk.

Aquesta era la música de Josef Suk, que hem sentit aquest segon moviment, Joc de signes i paons, que pertany a la suite Conte de fades, opus 16, i que sentíem interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Liverpool, dirigida per Libor Peshek. La música de Josef Suk ens ha portat cap a aquest conte de fades d'un cert ressò popular i que ara dona pas ja a la música més recent, concretament del compositor nord-americà Kevin Potts, aquest compositor nascut l'any 1972. És autor de música d'escriptura clara, emotiva, accessible, té molta música per cors i precisament és una de les seves pàgines corals el que us volem proposar. La titulada If I Were a Swan, és a dir, si jo fos un cigne. El text, de caràcter contemplatiu i poètic, ens parla de la idea del cigne com a símbol de llibertat, de puresa i de transformació. Vet aquí, doncs, que el compositor, per expressar això, utilitza unes harmonies molt dolces, molt modernes, sense estridències, vaja, jugant amb la dinàmica, el color de la veu. Aquí tenim la música de Kevin Potts, If I Were a Swan, si jo fos un cigne.

El grup vocal Conspirare, dirigits per Craig Hella Johnson, ens han interpretat aquesta delícia per cor If I Were a Swan, si jo fos un cigne, música del compositor nord-americà Kevin Patz. Una meravella que d'alguna manera redunda en tot aquest aspecte metafòric que hem anat desglossant avui al primer temps de Catalunya Música, per una banda del cant del cigne, aquesta vocació èpica d'una cosa que no és real, ja sabeu que els cignes no canten quan moren, però en qualsevol cas és el llegat històric que ens ha arribat d'un cant especial en el darrer moment, però alhora també aquest símbol de bellesa, de puresa, d'elegància que esdevé l'animal en si, i vet aquí que totes aquestes músiques que avui estem compartint estan basculant entre aquestes dues idees tan precioses que generen músiques tan inspirades. I encara ens en falta una. Aquesta és una cançó tradicional búlgara. La cançó traduïda al català vol dir "Dóna'm, oh senyor, les ales d'un cigne". I nosaltres sentirem aquesta cançó en un arranjament del compositor Krasimir Kurchitsky, una gravació, un arranjament que, vaja, que ens porta aquesta cançó tradicional profundament lírica i espiritual, on el text es demana a Déu que ens concedeixi les ales d'un cigne, símbol de llibertat, d'elevació i de protecció. Anem ampliant la semiòtica, doncs, d'aquest animal traduït al món artístic. Krasimir Kurchitsky és un compositor, figura clau de la música coral búlgara, va viure entre 1936 i 2011, i aquest arranjament, curiosament, de caràcter modal i que em preserva el caràcter folclòric, en definitiva, de la cançó, és una de les seves pàgines més interpretades. Sentim-lo. "Dóna'm, oh senyor, les ales d'un cigne".

0: Avui estem fent un veritable manual de bellesa musical al primer temps de Catalunya Música, ara sentint aquesta cançó tradicional búlgara «Dóna'm, oh senyor, les ales d'un cigne», una harmonització per solista i cor original del compositor búlgar Krasimir Kiorchiski. La música popular búlgara ens ha tancat aquest recorregut que avui hem fet per com i de quina manera els cignes han estat capaços d'inspirar obres tan i tan boniques.
1: El primer temps.
0: I haguéssim pogut sentir més cignes, perquè n'hi ha més, però el que volem fer avui, i ja per tancar el nostre primer temps d'avui, és apropar-nos a la veu del baríton estatunidenc Anthony Clark Evans. Anthony Clark Evans, que va publicar per Warner Classics un disc titulat Signore, signori, scusatemi. És el títol extret del pròleg de l'òpera I Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, tot una declaració de principis del que avui anomenem òpera verista, òpera basada en arguments que intenten reflectir la realitat del carrer del moment en què van sorgir aquestes òperes. Estem parlant sobretot de les òperes italianes de finals del segle XIX, òperes de compositors com Mascagni, Leoncavallo, Giordano, Catalani i molt particularment Giacomo Puccini. Doncs bé, aquest baríton, que avui de fet el coneixem sobretot per les seves interpretacions verdianes. Vaja, allò que els experts en òpera en diuen un baríton verdià de manual. Doncs bé, en la seva carrera, sobretot als teatres d'òpera dels Estats Units i d'Anglaterra, s'ha acreditat en aquest sentit, però també interpretant barítons, papers de baríton, d'una certa càrrega dramàtica que van des de, podríem dir, una Lucia di Lammermoor de Donizetti fins a òperes com ara algun tempteig en el pàgines wagnerianes, sobretot pàgines més aviat juvenils. Però vaja, comencem sentint aquest baríton Anthony Clark Evans en la seva salsa.

Era el baríton americà Anthony Clark Evans, està en la seva quarantena, i al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín, dirigits per Carlo Montanaro, va enregistrar ja fa uns mesos aquest disc dedicat precisament a una selecció, diríem que antològica i prou variada d'àries per baríton, on, òbviament, ell posa en joc la seva habilitat de baríton verdià, l'hem pogut sentir interpretant aquesta commovedora ària que canta Rigoletto, Cortigiani, Bilrazza, Danata, a l'òpera del mateix nom, l'òpera Rigoletto, una ària on demana que recuperar la seva filla estimada. És una ària molt colpidora, i aquí el baríton ha pogut mostrar-nos la seva capacitat teatral. Però vaja, Clark Evans vol anar més enllà i també convertir-se en un intèrpret wagnerià, sobretot de títols més aviat juvenils, com l'holandès Errant o fins i tot Tannhäuser, del qual interpreta aquella ària tan preciosa que canta l'amic de Tannhäuser, la famosa ària de l'estel del capvespre.

Preciosa melodia en un moment de transició de Richard Wagner en què precisament aquestes melodies de tant lirisme d'alguna manera van anar desapareguent. No del tot, però sí que a mesura que va anar construint la seva estètica del drama wagnerià, cada cop són menys present melodies com aquesta. Potser per això sembla que Lluís II de Baviera va demanar que posessin aquesta melodia en una capseta de música, la melodia de l'ària de l'Estel del capvespre, aquesta ària que canta Wolfram, l'amic de Tannhäuser, i que hem sentit en la veu del baríton nord-americà Anthony Clark Evans, en un disc que va aparèixer fa uns mesos, en el qual ell intenta fer una declaració de voluntats, de principis, d'anar més enllà de ser un baríton verdià. Un disc de Warner Classics que es titula Signore, signori, scusatemi, senyores, senyors, disculpeu-me, seria la traducció. És així com comença l'ària del pròleg de l'òpera I Pagliacci de Leoncavallo. En resum, tota una declaració de principis del que va ser el verisme literari, escrit amb la sang dels protagonistes de la història i les llàgrimes del seu autor. Vet aquí aquesta proclamació amb la que avui ens acomiadarem el primer temps de Catalunya Música. Anthony Clark Evans interpretant aquest pròleg d'I Pagliacci de Leoncavallo.

0: Anthony Clark Evans amb l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín, dirigits per Carlo Montanaro, interpretant àries per baríton com aquest pròleg de l'òpera I Pagliacci de Ruggero Leoncavallo. És així com avui acomiadem el nostre primer temps, però hi tornarem demà, com sempre, ben d'hora, ben d'hora, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, els planetes de Holst, dirigit per Xavier Puig.
3: Viurem l'estrena absoluta de Saturnalia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
2: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música Sant Cugat i Sabadell.
3: Entrades a osvallès.com.
4: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
5: I am a Catalan.
4: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
5: Catalonia has been the greatest nation in the world.
6: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
4: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
5: Jo sóc únic, n'hi haurà, n'hi ha hagut un nen com jo.
6: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
4: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sabies que la paraula celebració ve d'una arrel llatina que té a veure amb allò que és concorregut, freqüentat i ple de gent?
2: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.
1: Celebrant el seu origen no volia dir només fer festa, sinó reunir-se per donar importància a alguna cosa. Potser per això, quan celebrem, gairebé no ho fem mai sols. I potser per això la música hi és tan present, perquè ens ajuda a transformar un moment en una experiència compartida. Perquè hi ha dies i moments que passen sense deixar rastre, però n'hi ha d'altres que sentim la necessitat de marcar, de compartir, de recordar. I moltes vegades ho fem amb música perquè té aquesta capacitat extraordinària de transformar un instant qualsevol en un moment especial. Avui us proposem un viatge ple de músiques escrites per fer-nos aixecar el cap, somriure, compartir i sentir-nos part d'alguna cosa molt més gran. Si teniu Set de Sons, comencem!
2: Set de Sons, la música que et cuida.
1: Tota bona celebració comunitària ha de començar ben majestuosa. Nosaltres ho farem aprofitant la música d'un esdeveniment tan important que aconsegueix unir i reunir en la celebració gent d'arreu del món. Els Jocs Olímpics giren a l'entorn de l'esport, és clar, però van molt més enllà. I precisament nosaltres sentirem tot seguit una melodia que va obrir en dues ocasions uns Jocs Olímpics. D'una banda, el 1968 a Grenoble, i de l'altra, el 1984 a Los Angeles. Porta per títol Bagler's Dream i, curiosament, el seu autor, Leo Arnaud, no la va compondre pensant en els Jocs Olímpics. Sigui com sigui, l'any 84, John Williams s'hi va inspirar per fer-ne una versió pròpia que va evolucionar en fanfarra. La sentim.

I d'una celebració olímpica passem a una celebració reial. L'any 1749, Georg Friedrich Händel va compondre la música per als reials focs d'artifici, per encàrrec del rei Jordi II de la Gran Bretanya. L'obra havia d'acompanyar una gran celebració pública a Londres amb focs artificials per commemorar el final de la Guerra de Successió Austríaca. Avui en sentirem l'obertura, una música solemne, lluminosa, escrita per donar grandesa a un moment col·lectiu i mirar amunt amb esperança.

0: Set de sons, amb Esther Plana. Benestar en cada nota.
1: Però no totes les celebracions necessiten palaus, grans estadis o focs artificials. També hi ha festes més quotidianes i locals que neixen de la terra i del calendari agrícola. Una festa que va saber plasmar a la perfecció Joaquim Serra en el darrer dels moviments de la seva suite Impressions camperoles, escrita l'any 1927. Una música plena de sol, alegria i natura, que sentirem amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Salvador Brotons.

Fer festa és gairebé una necessitat psicològica que tenim com a individus i societat. Les festes impliquen deixar de banda les obligacions, la feina, els horaris i, a vegades, els rols, perquè celebrar comporta, en gran part, transgredir

0: Saps moure les orelles? Intenta-ho al set de sons.
1: I encara dins d'aquesta alegria en moviment, sentirem tot seguit una altra obertura, però en aquest cas d'una opereta basada en una novel·la de Voltaire i composta per Leonard Bernstein. Porta per títol Càndid i la seva obertura conserva aquest esperit viu, enginyós, ple d'humor i d'energia. Amb els anys s'ha convertit en una peça tocada per separat i molt estimada també dins del repertori simfònic. Una música que ens porta a celebrar, a riure, a jugar i mirar el món amb una mica d'ironia.

0: Catalunya Música.
1: I canviem radicalment d'època, ambient i també de tipus de celebració. Fins ara hem sentit celebracions públiques amb un punt d'espectacle, però celebrar també pot voler dir mirar el món amb admiració. A la creació, Joseph Haydn transforma en música el relat de la creació del món. El cor que sentirem tot seguit forma part de la primera part de l'oratori i es basa en el Salm 19. El cel proclama la glòria de Déu. Aquí la celebració no és disbauxada, al contrari, és gairebé sagrada, amb l'alegria de contemplar i agrair la meravella de l'univers que s'obre davant nostre.

I de la celebració coral passem a una veu sola, però també plena de llum. Mozart va compondre el motet Exultate Jubilate a Milà, al gener del 1773, quan tenia només 17 anys. I l'últim moviment, l'Aleluia, és una de les seves pàgines vocals més radiants. És una música plena d'alegria que sentirem amb l'Academy of Ancient Music i la soprano Emma Kirby.

0: Com sona casa teva? Regala't música en família amb el set de sons.
1: Si hi ha un instrument que sovint associem a l'anunci de la festa i la cerimònia és, sense cap mena de dubte, la trompeta. I, és clar, no podia faltar en aquest recorregut que estem fent avui a les músiques per celebrar. Hem escollit concretament el tercer moviment del concert per a dues trompetes en do major d'Antonio Vivaldi.

Després de tanta expansió, és el moment de descobrir com sona i es viu una celebració més tranquil·la, més serena i més discreta. Juli Garreta va escriure Joguina l'any 1921 per a violoncel i piano i la va dedicar a Pau Casals. El manuscrit porta la indicació Temps de gavota, cosa que ens situa en aquest aire de dansa antiga, amable i juganera. Aquí la festa no és multitudinària, sinó més íntima i amb un somriure als llavis.

0: Tots som família, a Catalunya Música.
1: I d'una música que porta gairebé el somriure i la llum incorporades a una altra que també està plena d'esperit lúdic. Patrick Doyle va compondre la banda sonora de la pel·lícula Molt soroll per no res, dirigida per Kenneth Branagh i estrenada el 1993 a partir de la comèdia de Shakespeare. En sentirem l'obertura, una peça vital, lluminosa i plena de moviment que sembla convertir el joc amorós, els malentesos i la joia de viure en una autèntica festa sonora.

0: La set de sons és insaciable.
1: I acabarem aquest set de sons tornant a les músiques de les grans cerimònies dels Jocs Olímpics perquè sentirem la fanfària de clausura que va crear Carles Santos per als Jocs de Barcelona el 1992. Avui hem sentit fanfarres, focs artificials, cors, trompetes, músiques tendres i músiques de cinema. Són peces molt diferents, però totes ens recorden que la vida està plena de celebracions, grans, petites, individuals o col·lectives. Celebrar és una manera de dir que alguna cosa importa. Una manera fantàstica de festejar la vida i convertir els instants en memòria. Us hem acompanyat Dani Jiménez dels controls i vies de so i qui us parla, Esther Plana. No deixeu de tenir mai set de sons.

0: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
1: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
0: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
1: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat. A Catalunya Música.
5: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem del paper de pares i mares en l'educació musical de les criatures. I ens preguntarem quan els progenitors els acompanyen bé i quan condicionen massa. I què en diran les empoderades?
6: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu?
7: 2026. 150 aniversari de Pau Casals.
8: I am a Catalan.
7: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
8: Catalonia has been the greatest nation in the world.
9: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
7: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
8: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
9: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
7: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Dilluns.
2: Aquesta no és una setmana més, sinó que és la setmana que volem dedicar a la tetralogia de l'Anell del Nibelung de Wagner.
3: Posem-nos en peus.
2: Agafeu-vos fort.
3: Agafeu-vos fort.
2: Que venen corbes.
3: Posem-nos el cinturó de seguretat, perquè la cosa serà interessant i intensa. És per això que la setmana passada la vam dedicar a posar en context la vida i obres de Wagner, així com, per exemple, com va fer evolucionar l'orquestra, la manera de cantar i fins i tot les referències filosòfiques amb les òperes wagnerianes.
2: Déu-n'hi-do, sí que vam explicar coses,
3: moltes recordeu coses.
2: Que podeu recuperar el web catmusica.cat/homesclàssics.
3: Per si no us va quedar del tot clar.
2: Exacte, ho teniu ganes de reescoltar, doncs ho podeu fer. Tot plegat, precisament, ho vam fer precisament per arribar a avui. De fet, avui i aquesta setmana que ens queda per endavant, ja que els propers programes els dedicarem a endinsar-nos en la tetralogia, o el que és el mateix, eh? A l'Or del Rin, la Valquíria, Siegfried i el Capvespre dels Déus.
3: Per tant, aquesta setmana ens proposem endinsar-nos en el projecte més ambiciós de Wagner, que ja és dir.
2: Exacte, i molt.
3: Així que va, no marxeu, que comencem.
0: La clàssica, de dilluns a divendres amb els homes clàssics.

0: Aquest que estem escoltant és l'entrada dels déus al Valhalla, a l'Hort del Rin, precisament, per si heu reconegut el tema de l'anell, el tema del Valhalla i altres temes que es van aquí desenvolupant. Bé, d'això en parlarem, al llarg de la setmana dels temes, però hem de començar fent un aclariment i assumint la nostra, humilment, no?, la nostra posició en el moment de la divulgació de la tetralogia, perquè hem d'assumir que 5 hores de ràdio, que és el que tindrem des d'avui fins divendres, són impossibles, assumim-ho així, per comentar i resumir tots els elements amb cert detall d'unes 16 hores d'òpera. Només matemàticament ja es veu que és impossible, no?
1: No, però és que a més, jo diria més encara, Albert, perquè no són 16 hores d'òpera.
0: Ah, no? Què són?
1: No, són 16 hores d'òpera wagneriana.
0: Bon matís, bon matís.
1: Perquè si fossin 16 hores de, jo què sé, Donizetti...
0: Ja.
1: No és per menysprear. Ho he dit així amb un to una mica despectiu.
0: Pobre, ja t'entenc.
1: Pobre Gaetano. Però, home, segurament sí que ho podríem assumir.
0: Sí.
1: Com a mínim podríem resumir
0: més
1: fàcilment,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Aquí, obligatòriament, ens deixarem coses.
0: Absolutament.
1: No, bé, sí.
0: El proper capítol, que parlarem de l'Hort del Rin, és impossible que comentem tots els temes musicals que apareixen.
1: No, no, no.
0: És literalment impossible amb l'estona de ràdio que tenim i sense caure en l'absoluta avorriment i monotonia d'anar explicant un darrere l'altre tema.
1: Sí.
0: No? En tot cas, el que, en aquest problema, primer programa dedicat a la tetralogia, el que volem fer, hem pensat és que, clar, el que hauríem de fer és començar pel principi i posar-la en context, no? Abans d'entrar l'argument...
1: Sisplau.
0: No? I a partir de demà ja dedicarem un capítol a cada títol, començant, evidentment, per l'Hort del Rin, no?
1: És per això que ara, com ens agrada en aquest programa, doncs volem començar pel principi. Així que volem posar en context general la tetralogia de Wagner.

0: Per posar en context, és que el Pedro i jo ens entretenim aquí escoltant la música i anem ubicant-la. Per cert, el que estem escoltant avui, si us sorprèn que escolteu escenes que us resulten familiars i no hi ha cap veu, és perquè estem escoltant l'Anell sense paraules que Lorin Maazel va crear a partir de la tetralogia de Wagner. Podríem dir una mena de suite amb tota la... Amb tota la música, no. Amb els temes principals que apareixen en aquestes 16 hores d'òpera, reduïdes aproximadament a hora i mitja de música.
1: Que demostra que Wagner és un gran sinfonista.
0: Absolutament, no? I que Lorin Maazel també era un gran arranjador.
1: Sí, això està
0: no,
1: clar.
0: No? Per posar en context la tetralogia, aquest anell del Nibelung, deixem-ho dir en alemany, no? Der Ring des Nibelungen, coneguda com l'anell del Nibelung en català, dèiem que és una de les creacions més ambicioses de Wagner. I és veritat, però jo crec que no només és una de les creacions musicals més ambicioses de Wagner, sinó segurament de la història de la música occidental, perquè és una visió tan bèstia d'un projecte com aquest que realment és una ambició desmesurada. Perquè, clar, més que una simple sèrie d'òperes, el que és un vast projecte artístic, filosòfic i polític que ocupa Wagner durant més de 25 anys, entre el 1848 i el 1874.
1: Que és impressionant.
0: Una barbaritat.
1: És impressionant. La setmana passada ja vam fer una prèvia, jo diria, important, eh? Però, a més, clar, per comprendre plenament el seu significat, jo crec que cal situar-la en el context històric, intel·lectual i també artístic, no?, en què va ser concebuda.
0: Anem a fixar-nos-hi. La tetralogia neix en un moment de profunda agitació política a Europa. Les revolucions del 1848, que es van estendre per nombrosos països, expressaven el descontentament davant les monarquies absolutes i les estructures tradicionals del poder.
1: Sí, com ja us vam avançar, Wagner no en va ser aliè, ja que va participar activament en els moviments revolucionaris a Alemanya, fet que el va obligar a exiliar-se a Suïssa durant diversos anys. I durant aquest exili, entre d'altres, doncs va crear la seva òpera Tristan i Isolde.

0: Evidentment, ara, Pedro, no entrarem en els detalls del procés creatiu de Tristany i Isolda, perquè és que si no ja...
1: No. És impossible. No ens desviem.
0: Exacte.
1: Millor que no.
0: Sinó que hem d'entendre que Wagner va haver d'exiliar-se a Suïssa per lluitar pels seus ideals. És un detall important, aquest, que sembla que a Wagner veiem d'una altra manera. Doncs ell va haver d'exiliar-se per lluitar pels seus ideals. I aquests anaven molt associats a la lluita contra les monarquies absolutes, com ara comentàvem ara mateix. No? Jo crec que això, per molts ja, els que veuen Wagner des del cliché, ja s'adonen que Wagner és diferent del que es pensaven que era, no?
1: Sí, sí, sí. De fet, aquest rerefons polític deixa una empremta clara en el cicle de l'anell, eh? I és que, justament al llarg del cicle, els déus, que representen l'ordre establert, apareixen com a figures decadents, com a figures atrapades en les seves pròpies lleis i, sobretot, amb totes les seves contradiccions, malgrat ser déus.
0: Exacte. No? Malgrat tenir tot el poder...
1: Exacte.
0: Viuen en una contradicció, com podreu veure al llarg de la setmana. A més, el poder, simbolitzat en aquest cas per una cosa tan mundana com un anell, no? Aquest poder simbolitzat per l'anell es mostra com una força corruptora, que allò que el poder es corromp, no? Que condueix inevitablement cap a la destrucció. En aquest sentit, la tetralogia es pot llegir com una crítica a les estructures d'autoritat i com una reflexió sobre la necessitat d'un canvi radical.

0: Per tant, per recapitular una mica, tenim la crítica explícita als déus, que simbolitzen els poderosos, i l'anell, que simbolitza el poder. Val? Aneu a posar-nos en aquest context. Aleshores, per construir el seu relat, Wagner recorre a antigues fonts mitològiques i literàries.
1: Exacte. Entre aquestes, per exemple, destaquen les sagues nòrdiques, no? Les edes islandeses, per exemple, i el poema medieval alemany Nibelungenlied, la cançó de

0: El resultat és una mitologia nova, creada a partir d'elements antics, però reorganitzada amb una intenció moderna. Perquè Wagner transforma els déus, herois i criatures llegendàries en símbols de conflictes humans universals. La lluita pel poder, el desig, la traïció, l'amor, la renúncia, temes molt humans. Així, el mite deixa de ser un relat del passat per esdevenir una eina de reflexió sobre què? Sobre nosaltres, sobre la condició humana.
1: Dimarts.
0: El nan Alberich, que ha estat rebutjat per les velles ondines, podem dir que els hi ha tirat la canya i aquestes l'han dit que és lleig i que és repugnant, etc., doncs decideix fer aquest sacrifici, es castra, renunciant a l'amor, i aleshores roba l'or, forjant-ne un anell que li atorga el poder absolut. Així neix el conflicte, aquest conflicte, que s'allargarà fins al final de la tetralogia, al capvespre dels déus.
2: Imagina't si dona de sí.
0: I fixeu-vos. Clar, d'un conflicte petit, mireu com està el món, no? D'un petit conflicte pot esdevenir un problema mundial, no? Doncs, és una mica la mateixa idea.
2: Sí, una mica de l'efecte papallona, no?
0: Sí.
2: És així. Doncs clar, precisament, ara que ja coneixem doncs, a les ondines i al nan Alberich, doncs fixem-nos en els déus.

0: Fixeu-vos en aquesta música, quina noblesa, i aquí estan apareixent temes que després us, temes musicals, leitmotiv, que després us acabarem desenvolupant. Però aquesta noblesa ens parla dels déus, no? Tenim el conflicte d'una banda d'Alberich, que ha robat l'or, ha renunciat a l'amor, per tant, a partir d'aquí assumeix el poder absolut gràcies a l'or que ha pogut robar i a l'anell que ha forjat. Doncs bé, paral·lelament, en el món dels déus, Votan, que podríem dir és el rei dels déus, ha fet construir el Valhalla, que és el símbol del seu poder, no? Però ha promès als gegants, que són els encarregats de construir-lo, que simbolitzen la força bruta, pagar-los amb una recompensa, però una recompensa que ell sap que no pot assumir. No té, diguéssim, l'or suficient per pagar els gegants. Per tant, ja tenim l'ambició desmesurada dels déus.
1: Clar, amb l'ajuda de Loge, un personatge astut i ambigu, Votan baixa a Nibelheim, que és el món subterrani d'Alberich, i, clar, aconsegueix robar-li l'anell mitjançant l'engany. Creu que així podrà pagar als gegants la construcció del Valhalla.
0: Clar, perquè els gegants han segrestat una deessa que els permet l'eterna joventut als déus, ells estan espantats per això i volen aconseguir sigui com sigui l'or suficient com per pagar als gegants. Això es produeix en un moment, en la baixada al Nibelheim que comentava ara el Pedro, en una de les escenes més impactants, perquè aquesta visita... clar, ens hem d'imaginar els nans que estan forjant metall, no? Estan forjant l'or, ha agafat una quantitat d'or molt gran del Rin i l'estan forjant. Com és el soroll de forjar? Metàl·lic, dur... Doncs aquí Wagner exigeix, ara no recordo el nombre exacte d'encluses, però em sembla que és una vintena d'encluses, per poder desenvolupar aquest soroll. I fixeu-vos com passem del món dels déus al món dels nans que estan forjant l'or.

0: Com es pot escoltar, la música es torna més dura, més rítmica i gairebé mecànica, reflectint el treball forçat dels nivelungs amb el soroll precisament de les encluses. Que te clinc, que te clinc, que te clinc, que te clinc, que te clinc.
1: Això és l'antimúsica, no? Una enclusa allà colpejada a l'escenari.
0: Sí.

0: I tot i que Wagner no deixa de ser músic. Sí, sí, i els hi escriu tant, taca, tant, taca, tant, taca, tant.
1: Però fixeu-vos que musicalment hi ha hagut com un canvi radical a nivell musical, no? Però no, i això, clar, aquesta música funciona, a més, com una transició del món dels déus als nans, a nivell argumental, d'acord? Això està bé. Sí. Però, clar, Wagner va més enllà. També concep aquesta música per poder fer el moviment escènic i canviar els decorats.
0: Clar.
1: Perquè el context és un molt diferent, no?
0: Clar, però llavors, ara, què està passant a nivell argumental?
1: Clar, quan els déus arriben al Nibelheim, es troben Alberich, que està absolutament boig, no?, pel poder que li dona aquest anell, i es transforma en diferents animals per demostrar la seva força infinita. Però, finalment, l'enganyen i es transforma en ratolí i així el poden acabar capturant. Ara bé, i això és molt important, abans de perdre l'anell per part dels déus, pronuncia una maledicció condemnant qualsevol persona que posseixi l'anell serà desgraciada.
0: Doncs sí, i aquesta maledicció es manifesta immediatament. Quan voten lliure l'anell als gegants com a pagament, un d'ells mata l'altre per quedar-se'l. De fet, és el primer efecte visible d'un poder que porta inevitablement a la destrucció.

0: L'òpera, l'Hort del Rin, acabarà amb l'entrada dels déus al Valhalla, amb una música que és majestuosa, on apareix el tema precisament del Valhalla. Ara bé, aquesta aparent victòria dels déus és ambigua, perquè de fons, i sota darrere aquest triomf, s'amaga la llavor de la caiguda futura, no? Perquè ells han participat en el desequilibri, el trencament de l'equilibri natural de la natura. Per tant, també escoltarem les filles del Rin lamentant, d'una banda, la pèrdua de l'or i recordant l'equilibri natural trencat. Així acaba, podríem dir, l'or del Rin.
1: Clar, abans, al principi, has dit, Albert, que això era el pròleg, no?
0: Sí.
1: I que el pròleg estava tot com molt concentrat de temes que s'acabarien desenvolupant a la resta, no? Per tant, si portem tota la setmana passada parlant de leitmotivs i de temes, no? Se suposa que amb aquest Hort del Rin surten moltíssims leitmotivs,
0: molts.
1: Que fins i tot alguns sortiran a l'última de les òperes de la tetralogia.
0: De fet, el més important, ja l'hem escoltat, aquest leitmotiv, l'hem escoltat en la versió orquestral, que és el tema del Rin o tema de la natura. Quan es parla de la natura o del Rin, que és un tema molt present en la tetralogia, no hem d'oblidar que Wagner és un autor del romanticisme i la natura és molt important en el romanticisme, és un dels temes principals, que és el trencament d'aquest equilibri, és la puresa de la natura. És un tema que ja, com dèiem, apareix en el preludi de l'Hort del Rin, i escoltarem a la darrera escena del Capvespre dels Déus.
1: Exacte, que era un preludi que abans dèiem que tenia només un acord, no? És un acord que està amb mi molt. Jo ara m'he posat al piano, soc molt agosarat d'intentar explicar al piano leitmotivs de
0: clar,
1: Wagner, però bueno.
0: Intervé tota una orquestra el leitmotiv de Wagner.
1: Sí, però, clar, imagina't.
0: Ja ho tenim aquí.
1: Sí, sí, fixa't, és que jo si només faig, podríem dir, l'acord de mi bemoll major, sí, i començo fent això. Clar, aquí ja tinc una base.
0: Sí, sí, és aquella base que està a la profunditat del riu Rin.
1: Puc tocar moltes coses que si jo no canvio la base, en el fons tinc estabilitat. Jo puc fer això.
0: Que tens una base harmònica que t'acompanya. És un coixí important, clar.
1: Jo puc anar tocant...
0: I amb molt de caràcter, a més a més.
1: Molt de caràcter, sí, sí, sí. I puc créixer.
0: Clar, clar.
1: Sí? Sí, sí, sí. I clar, la gràcia de Wagner no és només l'harmonia dels temes musicals, sinó l'orquestra. I clar, si jo en un principi tinc una base així, però de sobte les cordes agudes...
0: Boníssim, això.
1: I vas creixent aquí dalt, per després continuen sortint algunes per aquí dalt. Sí? Tens el tema principal, que és aquest, el tema, sobretot el tema del Rin.
0: Teniu aquest tema perquè al llarg de la setmana l'escoltarem més vegades.
1: Fixa't que ell passa per algunes notes que són... Aquest fa, per exemple, no és una nota de l'acord de mi bemoll, sí? És una nota de pas, sí? I quan fa aquest fa... En realitat això... Sona molt alemany, si t'hi fixes,
0: I també fa pensar que aquesta aparent senzillesa també li permet a Wagner fer una cosa que és molt important per entendre el que són els leitmotivs, és que, com que són estructures més aviat senzilles, els pot alterar sense massa dificultat, no?
1: Exacte. Sí, sí. Clar, el tenir aquest arpegi, jo el puc fer molt lent amb aquesta base. Ho puc fer una miqueta més ràpid.
0: I tant.
1: Que és una mica el que et dèiem, que a mi em recorda el Moldava, no?
0: Sí.
1: Etcètera. Llavors, clar...
0: Retenim aquest primer tema, que és el tema del Rin o de la natura, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Que així sona en piano, que si amb el piano ens permet el Pedro, doncs, d'alguna manera, despullar-lo més, però en orquestra sona així.

0: Dimecres.
1: Doncs Die Walküre, o La Valquíria, de Richard Wagner, és la segona òpera del cicle de l'Anell dels Nibelungs i, de fet, home, estaràs d'acord amb mi, Albert, potser una de les més intenses des del punt de vista emocional, no?
2: Jo crec que sí. Jo crec que sí, sobretot al final, que és una absoluta meravella, com podrem demostrar-vos al llarg del programa d'avui. Mm-hmm. És una escena preciosa. Què dir, no, d'aquestes grans òperes de Wagner? Totes són precioses. Segons Wagner, La Valquíria és la primera jornada del cicle, estrenada el 1870, i marca un canvi respecte a l'Or del Rin, que estem escoltant ara mateix de fons, eh? I és que si en la primera predominava el món dels déus i el poder, tal com us vam explicar al programa anterior, que podeu recuperar, eh? catmusica.cat/homesclàssics, aquí a La Valquíria, Wagner se centra ara en els conflictes humans. Uh-huh. Per tant, el nucli de l'obra és el xoc entre l'amor, la llei i la llibertat.
1: Exacte, i precisament això és el que us volem explicar.

0: hi ha la música, la Valquíria comença exactament amb aquesta música que estem escoltant ara mateix, eh? Uh-huh. Aquesta música, Pedro, ens dona molta informació. Estem en una tempesta.
1: Molta tensió.
0: Molta tensió.
1: A mi això ja... O sigui, si en comptes de veure l'òpera veiéssim el que estan fent els violins, per exemple, que estan fent un trèmolo amb l'art, això...
0: I és tens, ja. És tens. Doncs és el que ens vol traslladar. És una situació de perill la que estem a punt d'explicar-vos, perquè anem a centrar-nos ja d'entrada en l'argument de la Valquíria, perquè, com dèiem, tal com podem percebre en aquest preludi musical, s'obre enmig d'una tempesta. Hi ha algun personatge que està enmig d'una tempesta buscant alguna cosa. Apareix Sigmund, que està esgotat i se sent que està perseguit. Per tant, percebem aquest perill que ell viu. I arriba en una cabana. Una cabana a la qual ell pica la porta buscant refugi. I allà és acollit Sigmund per Sieglinde, que viu Sieglinde amb el seu marit Hunding.
1: Aneu apuntant, perquè això és pitjor que Joc de Trons. O sigui, aneu apuntant, que això... Avui sí que comencen curves. O sigui, a veure, m'has dit Sigmund, Sieglinde i Hunding.
0: Però, Hunding.
1: Qui són tots aquests personatges, Albert?
0: Bona pregunta. Ara hi entrarem, eh? Des del primer moment, quan Sigmund i Sieglinde es veuen per primer cop, tot i que ells no saben que no és el primer cop que es veuen, però ells perceben com si fos el primer cop que es veuen, de cop i volta neix una atracció intensa i inexplicable, que ells no, tampoc entenen que sentin aquest magnetisme l'un per l'altre.
1: Sí.
0: I quan Hunding torna, recordem, el marit. Sieglinde, descobreix que Sigmund no és una persona qualsevol, és el seu enemic.
1: Ostres.
0: I el desafia a un duel l'endemà, tenint aquest acte de cavallerositat, li diu, avui dono aixopluc, però demà ens hem de batre en un duel a espasa els dos.
1: Fixa't, per tant... Sigmund i Hunding s'havien enfrontat amb el passat, no? Diguéssim. I perquè, clar, si ell sap que és el seu enemic, vol dir que hi havia hagut alguna cosa abans,
0: exacte,
1: no? I, clar, ara es troben enmig d'una tempesta, però, clar, mentre Sigmund és acollit a casa de Hunding, com tu dius, amb un acte de generositat, en el fons.
0: És aquesta visió cavalleresca de
1: sí,
0: la vida, no?
1: Abans de...
0: Demà et mataré, però
1: exacte.
0: Et dono sopar i aixopluc. Exacte.
1: Que moris ben fart.
0: I no oblidem un detall que no és menor, que Sieglinde, la dona de Hunding, s'enamora de Sigmund.
1: Ah, aquesta atracció que deies abans.
0: Exacte.
1: Ja. Sí, aquí veig una mica Besendonk, no?
0: I ell d'ella,
1: aquí...
0: també, eh?
1: Ah, ell d'ella també.
0: I ell d'ella també, clar, clar. Doncs bé, durant la nit, Sieglinde explica a Sigmund que el dia del seu casament, un misteriós desconegut va clavar una espasa en un arbre destinada només a qui fos capaç d'extreure-la.
1: Ui, aquí se me'n va ja cap a la taula rodona
0: sí,
1: i el rei
0: Artur. Els cavallers.
1: A veure,
0: sí,
1: què està passant aquí? Però, un desconegut. I qui és aquest desconegut?
0: Ells no ho saben. Nosaltres, com a públic, sí que ho sabem, es voten...
1: Nosaltres ho sabem?
0: Ara sí.
1: I com ho sabem?
0: Per les referències també dels Leitmotiv.
1: Ah, amigo.
0: Que ens donen informació.
1: És molt important, això, eh?
0: Clar, clar, clar.
1: És molt important, perquè, clar, si no hi hauria d'haver algú explicant-nos això, però amb la música s'explica tot.
0: Doncs
1: molt bé.
0: Es voten, disfressat de caminant, val? És un Leitmotiv diferent. El que tampoc saben ells, ara per ara, és que voten és el pare de Sigmund i Sieglinde.
1: No.
0: Sí, senyor.
1: No.
0: Sí.
1: Però un moment.
0: Els va tenir amb una mortal.
1: Sí, però m'acabes de dir que s'atreuen...
0: I són germans. Et diré més, són germans bessons.
1: Perdona. Mira, com puja la música. Però escolta'm, però, a veure, un moment. O sigui, parem rotatives. O sigui, s'atreuen perquè es veuen amb un mirall, en el fons, perquè es deuen semblar tant, si són bessons.
0: Sí, bé, són bessons.
1: Ostres,
0: en tot cas,
1: que fort.
0: Voten és el
1: però
0: pare.
1: Ells no ho saben, no?
0: No. Vale. Encara no ho saben.
1: D'acord, però escolta'm, i tornant al rei Artur, tornant a l'espasa, vull dir, clar, llavors, suposo que si li diu a Sigmund que hi ha una espasa no sé què, Sigmund és el que la podrà extreure,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, la podrà treure sense cap mena de problema.

0: que estem escoltant ara mateix de fons és Sigmund, interpretat per James King, en el moment en què recorda, quan Siglinda li diu que en aquell arbre hi ha una espasa que un desconegut va clavar, etcètera, etcètera, recorda que el seu pare li va prometre que trobaria una espasa quan ell necessités una espasa per defensar-se.
1: Mm.
0: I lliga cap, diu, ostres, aquesta espasa me la deu haver deixat el meu pare.
1: Clar, i l'endemà s'havia de defensar.
0: Clar, llavors té l'arma per poder-se defensar, no?
1: Clar.
0: Clar, i quan veu l'espasa, doncs Sigmund va cap allà, primer intenta extreure-la, ja va haver una mica d'èpica, no? Me costa, però al final l'acaba extraient. L'espasa és important, es diu Notung.
1: Notung.
0: És molt important que retinguem això de l'espasa perquè tindrà rellevància en el futur de la tetralogia, va, amb les òperes que vindran.
1: Notung, eh?
0: Notung, una espasa que va deixar el seu pare, que en realitat, com dèiem, és Votan, tot i que ells en aquell moment encara no. De fet, com dèiem, són fills de Votan i una mortal que va néixer, que va morir, perdó, aquesta mortal, en néixer Sigmund i Siglind, aquests germans bessons. Va morir d'una part. A més, en aquest moment, els dos desconeixen això, que són germans bessons. Però, en lloc de separar-se, senten un magnetisme que el seu amor s'intensifica i decideixen marxar junts.
1: D'acord. Per tant, tenim uns germans bessons, Sigmund i Siglinda, que s'enamoren quan es veuen, però clar, ella... està, o sigui, és fort perquè ara anava a dir... O sigui, però ella està casada. O sigui, no és que sigui germans i això sigui un problema, no. El problema és que està
0: casada. És que a més està casada. Sí, ja.
1: Està casada amb Hunding, no?
0: Sí.
1: Però clar, Sigmund té aquesta espasa, no? La famosa Notung.
0: Exacte. Tenim uns germans, s'enamoren,
1: sí.
0: Ella està casada amb Hunding i ell, Sigmund, té l'espasa Notung. I això ens porta

0: situats al segon acte de la Valquíria. Si el primer acte els protagonistes eren mortals, perquè els ser fills d'una mortal, ells són mortals, el segon acte d'aquesta òpera de Wagner, posem el focus ara en els déus immortals, no? I en concret voten el rei dels déus, no?, que vol protegir Sigmund, el seu fill Sigmund, perquè representa... O sigui, per què el té aquest fill? Perquè intenta que sigui un heroi lliure que pugui actuar sense estar sotmès als pactes divins, pugui tenir certa llibertat d'actuació. Però Frigga, que és la deessa del matrimoni i la dona de Votan...
1: Detall important.
0: Detall important.
1: Detall important.
0: Li diu, no, no, no, no, tu no pots protegir, en aquest cas, a Sigmund, perquè va contra, diguéssim, les normes que tu, Votan, has creat.
1: I bàsicament no és fill seu. De Frigga.
0: D'ella.
1: De Frigga, sí, sí, clar. De fet, ella argumenta que Sigmund ha trencat totes les normes.
0: Clar.
1: És adúlter, és incestuós, clar, vol fugir amb la seva germana Siglinda, que està casada amb Hundik, a més a més,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Per tant, clar, Votan, en el fons, està atrapat per les seves pròpies lleis, els juraments, i clar, doncs es veu obligat a cedir.
0: Clar, aquí tenim la dualitat, no?, de la responsabilitat del poder.
1: Exacte.
0: I la mort del pare. Són dues coses contradictòries, perquè el pare vol protegir el seu fill, però si vol ostentar el poder ha de ser coherent amb les normes que ell ha establert.
1: Clar, el que passa és que, a més, ens trobem amb un déu totpoderós que ha de canviar d'opinió. No?
0: Clar, clar.
1: Que té una part de sentiments mortals, no?
0: Exacte, però clar, al final, però, acaba obeint Àfrica dient, tens raó, s'ha d'imposar el poder per damunt de l'amor. Recordem la filosofia de Wagner, no?
1: Exacte.
0: El poder no pot assolir-se renunciant a l'amor. I en aquest cas ell decideix renunciar a l'amor pel fill per mantenir el poder. De fet, arribem en un dels moments més importants de l'òpera, quan Votan confessa a Brunilda, que és la seva filla preferida, el seu fracàs i la seva desesperació, perquè ell vol protegir a Sigmund. Però malgrat aquesta situació, li ordena Votan a Brunilda que permeti la mort de Sigmund.
2: Dijous.
1: Tota la tetralogia té tela, eh?
0: No negarem, jo, que ens, ens ha generat molta feina, sí.
1: Sigflun, Mlinglit, Klongchung, Notung, Klinsklings... Vull dir,
0: ara, ara refrescarem la memòria.
1: Ah, sisplau,
0: ara
1: perquè jo ja amb aquest arbre genealògic
0: m'he
1: perdut, eh?
0: Ara refarem camins. En tot cas, la tetralogia és un projecte format per quatre títols, no oblidem, L'Hort del Rin, la Valquíria, Siegfried i el Capvespre dels Déus. De moment, ja coneixem els dos primers, L'Hort del Rin i la Valquíria. Per tant, avui ens encarem cap al tercer títol o segona jornada.
1: Que amb Wagner fa molta gràcia perquè et penses que ja has avançat, dius, no, no, avui és el tercer capítol, i ella et diu, no, no, és la segona jornada.
0: Segona jornada. Tenim un pròleg, que és L'Hort del Rin, la Valquíria, primera jornada, Siegfried, segona jornada.
1: I clar, aquí de nou, Wagner doncs plantejarà temes molt humans en el context d'un argument entre déus, nans i herois, I tot, clar, envoltat d'una música impressionant, majestuosa. I, evidentment, doncs, tornem-hi. Leitmotiv de gran efectisme.
0: Mira, fem una cosa. Anem començant, que tenim poc temps i hem de parlar-vos d'una òpera de només 4 hores de durada.
1: Vinga, va, anem per feina. Comencem.
3: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: I sobre el motiu del foc, que ja coneixem tots, parlo perquè estem escoltant al final de la Valquíria de Wagner. Com dèiem, Siegfried de Wagner és la tercera òpera del cicle de l'Anell del Nibelung i representa, en aquest cas, l'aparició de l'heroi lliure, aquell que no està sotmès ni a les lleis dels déus, ni tampoc, molt important, a la por. Aquest és Siegfried.
1: A més, és una obra... A veure, la natura, la innocència i el descobriment del món doncs, tenen un paper central, però també on es comencen a entreveure els límits d'aquesta llibertat. Mira, tirorirorari, el tema del foc.
0: Exacte. Aquests són... És que és una passada. Aquesta última escena de la Valquíria és una passada. Mm. Aquests temes que apuntava el Pedro són els grans temes que s'hi plantegen, però això a grans trets. Anem a endinsar-nos-hi i entrar una mica més al detall.
1: Sí, però, Albert, jo insisteixo, ho sento. Abans d'entrar de ple a Siegfried, si us plau, fem una mica de memòria, perquè,
0: Val, sí.
1: Perquè a veure...
0: Tu estàs prenent apunts, eh?
1: Jo sí.
0: Val, perfecte, perfecte.
1: Perdona, he pres apunts i he estudiat.
0: Perfecte, sensacional.
1: He estudiat leitmotifs. No, però fixa't, a l'Hort del Rin hi havia un nan. Que a la Valquíria no el vam anomenar, però hi havia, si us en recordeu, sí. El nan Alberich,
0: exacte.
1: Que és el lladre, el que roba l'Hort del Rin, renuncia a l'amor i crea un anell que dona el poder absolut. Uh-huh. Voten, precisament, li pren l'anell per pagar un deute, la construcció del Palau dels Déus, el Valhalla, però aquell anell està maleït, si us en recordeu, i provoca mort i destrucció des del primer moment a qui el posseixi.
0: El primer que mor és un dels dos gegants,
1: que
0: és Fafnir, uh-huh. Mor en mans de l'altre gegant, Fasolt, que, per l'ambició de l'anell, doncs, l'acaba matant. Per tant, com a tema clau, a l'Hort del Rin trobem que el poder basat en la renúncia de l'amor porta directament a la corrupció.
1: Exacte, val? Sí, sí. A la Valquíria, que és la primera jornada, diguéssim,
0: sí, sí, sí.
1: Sigmund i Sieglinde, aquells dos germans, uh-huh. S'enamoren i fugen, però voten, clar, es veu obligat a sacrificar a Sigmund. Brunhilde desobeix per compassió i és castigada quedant... Perquè, o sigui, Wotan li demana a Brunhilde que no el protegeixi.
0: Exacte.
1: No? Perquè ara surti aquí Brunhilde, però Brunhilde no pot, té compassió, no? I llavors Wotan la castiga, quedant adormida, envoltada de tirorirorari. No ho diguis, que la gent ja sabrà. Si jo faig tirorirorari, ja sabran que és foc.
0: Ara, un moment, ho teníem de fons.
1: Per això.
0: Aquí mateix.
1: Exacte.
0: A més, un detall important, Sieglinde està embarassada de Sigmund i ens anuncien que el seu fill, això ens ho diuen a la Valquíria, a l'òpera anterior, serà l'heroi Siegfried. Mm-hmm. Per tant, com a temes claus de la Valquíria, trobaríem el conflicte entre l'amor, la llei i la llibertat.
1: Mm-hmm. I ara sí, sabent això, doncs anem a l'inici de la tercera òpera, o segona jornada, que es diu ni més ni menys que Siegfried.

0: Aquest és el preludi, tal com comença l'òpera Siegfried de Wagner, que ja la música ens diu que passen coses.
1: Home,
0: és fosc, sí. Turbulència...
1: Sí, si us en recordeu el preludi de la Valquíria, que era aquells trèmolos, o sigui, que hi havia aquella tempesta, no? Aquí també és fosc, però no hi ha tempesta.
0: No hi ha tempesta. Mm. Aquesta òpera Siegfried s'obre precisament amb Siegfried, el nostre protagonista, vivint al bosc, criat pel nan Mime, que en realitat aquest nan només vol utilitzar-lo per recuperar l'anell i el tresor.
1: Mm.
0: Conscient del poder de Siegfried, el vol només per recuperar aquest anell i aquest tresor que ara mateix protegeix un drac, que és l'antic gegant, que gràcies a l'elm màgic s'ha pogut transformar en drac. Doncs bé, Siegfried, però, no coneix el seu origen ni la por. És molt important. Ell no té por. Mm-hmm. No coneix què és la por. I rebutja a Mime, de qui percep com una persona falsa, com un ésser fals.
1: A més, està obsessionat per saber qui són els seus pares. Mm-hmm. I això fa que acabi descobrint fragments del seu passat i decideix, doncs, reforjar l'espasa Notum. Molt important, mm-hmm. que havia sigut del seu pare, Sigmund, i que l'havia trencat Wotan.
0: Exactament. Ell, mm-hmm. com a metàfora de recuperar el passat, doncs vol tornar a forjar l'espasa que està trencada, que Brunhilde la va protegir, li va entregar Sieglinde, etc, mm-hmm. etc, etc. Això ens porta fins a una de les escenes més espectaculars del primer acte. La música acompanya el ritme de la forja fins que l'espasa queda totalment reconstruïda, simbolitzant la plenitud del seu poder.

0: jo crec que aquest cant ja ens indica que tenim un heroi. Jo crec, no?
1: Tant una heroica, més a més, eh?
0: Sí. Per tant, clar, amb l'espasa forjada de nou, una espasa que recordem que havia de servir al seu pare per acabar matant el marit de la seva mare.
1: Exacte.
0: Doncs ja tenim l'heroi preparat, no?
1: Una espasa que, a més, va forjar originàriament Wotan.
0: Exacte.
1: Per tant, aquí tenim l'avi. L'avi, el déu més poderós, i ara està en mans de l'heroi. L'heroi que no té por, que és un detall molt important.
0: Molt important,
1: un heroi que no té por. Això situa ja el segon acte. Siegfried, amb la seva espasa, s'endinsa al bosc i arriba a la cova del drac Fafnir. Fafnir, recordeu, és un dels gegants de l'Or del Rin.
0: Exacte.
1: Insisteixo, era transformat en drac.
0: Txan, txan, txan, txan, txan.
1: Molt important que diguis això. Aquest gegant, ara transformat en drac, custodia el tresor de l'Or del Rin, que va robar Alberich originàriament del Rin a les Ondines, i també l'anell que forja Alberich.
0: Divendres. Doncs escoltarem aquest final grandiós a través de la gravació grandiosa que ens ha acompanyat al llarg de la setmana, la dirigida per Georg Solti, en la Filarmònica de Viena, i amb Birgit Nilsson com a Brunhilde.

0: Fins aquí el resum de la setmana dels Homes Clàssics. Si t'has quedat amb ganes de més, recupera tots els programes a catmusica.cat/homesclàssics.
1: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
2: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
1: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
2: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'orquestra barroca catalana, Lídia Vinyes Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernuch der Ruh, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. A Catalunya Música.
6: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
7: I am a Catalan.
6: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
7: Catalonia has been the greatest nation in the world.
8: Un gelista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
6: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
7: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
8: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
6: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.
9: Com són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, Molt Personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria, Bertrol i Jubal.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
1: Benvinguts a una nova edició de l'Espai als Concerts de Catalunya Música. Avui, concert inaugural del Festival Internacional de Música Anual de Tardor a Moràvia. Un concert que hem pogut aconseguir gràcies a la nostra presència a la Unió Europea de Radiodifusió. Efectivament, es tracta del concert que la Ràdio Txeca va enregistrar el diumenge 12 d'octubre del 2025 a la ciutat de Brno, la capital de Moràvia. En aquesta ocasió, aquest concert va servir per commemorar el centenari del naixement del director d'orquestra britànic Charles Mackerras, director de renom mundial. Probablement per casa potser teniu encara algun enregistrament dirigits per Mackerras. Va ser, a part d'un referent de la música britànica, també un gran defensor de la música txeca durant tota la seva vida. Recordem que Charles Mackerras va morir l'any 2010 i que el 2025 celebrava el centenari del seu naixement. És per això que dins del Festival de Tardor de Moràvia, en la seva 53a edició, van voler oferir un repertori format per música britànica més o menys vinculada amb la figura de Charles Mackerras. Per tant, no ens ha de sorprendre que aquest concert protagonitzat per l'Orquestra de Concerts de la BBC, dirigida per Anna Maria Helsing, convidada a inaugurar el Festival de Brno, el Festival de Tardor de Moràvia, dediqués doncs tot el programa a interpretar obres com, per exemple, la que va obrir el concert. Música de William Walton, l'anomenada Portsmouth Point, el punt de Portsmouth, una obertura simfònica del compositor britànic del segle XX. De fet, es tracta d'una obra de joventut. Walton tenia 23 anys quan va escriure aquesta obertura de concert. S'inspira en un gravat satíric de Thomas Rowlandson que ens mostra l'ambient bulliciós d'aquest port de Portsmouth, concretament de la seva punta. Una peça on hi podem sentir aquesta sensació de bullici d'un port sorollós, música enèrgica, amb elements curiosos, tota una sèrie de síncopes, canvis de compàs, uns certs tocs stravinskians, fins i tot un puntet de música de jazz i, atenció, fem redoblar una caixa, un tambor, perquè això sí que ens descol·loca i podreu sentir una evocació de sardana catalana. Penseu en el juny de garreta, aquest tipus de sardana una mica més de concert. Realment és una curiositat extraordinària aquesta Portsmouth Point obertura de William Walton que es va estrenar a Zúric el 22 de juny de 1926 i que podrem sentir tot seguit tal com la va interpretar l'Orquestra de Concerts de la BBC dirigida per Anna Maria Helsing en aquest concert inaugural del Festival Internacional de Tardor de Moràvia a la ciutat de Brno el 12 d'octubre del 2025.

Heu pogut sentir el moment en què William Walton insinua, cita el ressò d'una sardana catalana? La pregunta que ens fem és què punyeta hi feia una sardana catalana en el Portsmouth Point, aquesta punta del port de Portsmouth. És una obertura simfònica escrita per un joveníssim William Walton i que hem pogut sentir interpretada per l'Orquestra de Concerts de la BBC, dirigida per la seva directora titular, Anna Maria Helsing, aquesta directora sueca que té 55 anys actualment i que és la directora titular de la BBC Concert Orchestra des del 2023. Vaja, una obra molt simpàtica que, a més, té aquesta picada d'ull catalana que ens agrada moltíssim i que per això l'hem volgut reivindicar. Però va, ara seguim amb una altra d'aquelles obres també tremendament emblemàtiques del repertori britànic. El nom del compositor ja ens dona moltes pistes. Edward Elgar, gairebé diríem que qualsevol obra que interpretessin l'escoltaríem molt a gust, però vaja, en aquest concert d'homenatge a Charles Mackerras fet per l'Orquestra de Concerts de la BBC en el concert inaugural del Festival Internacional de Tardor de Moràvia

tots els noms dels destinataris. Una de les variacions, la número 9, a més, la variació Nimrod, dedicada al seu amic August Jäger, és de les més boniques de tot el recull i que, a més, faria com una mena de funcions d'intermedi. Però vaja, nosaltres avui les sentirem senceres. Les 14 variacions Enigma Opus 36 d'Elgar, tal com les va compondre Eduard Elgar entre 1898 i 1899 i tal com les va interpretar en el concert que us estem oferint avui l'Orquestra de Concerts de la BBC dirigida per Anna Maria Helsing. Variacions Enigma Opus 36 d'Eduard Elgar.

Aplaudiments entusiastes per l'orquestra de concerts de la BBC, dirigida per la seva mestra titular, Anna Maria Helsing. Concert enregistrat al Teatre Janáček de la capital de Moràvia, la ciutat de Brno, el 12 d'octubre del 2025, concert inaugural del Festival Internacional de Tardor de Moràvia. Aquesta orquestra de concerts de la BBC ens acaba d'interpretar les variacions Enigma Opus 36 d'Edward Elgar. Us recordem que el repertori que estem sentint és un repertori britànic, ja que el concert volia ser un homenatge al centenari del naixement del mític, del legendari director d'orquestra britànic, Charles Mackerras. Seguim ara amb la música d'una compositora, Doreen Carwyden, compositora que avui la recordem sobretot per la seva aportació al món del cinema. Estem recuperant, òbviament, el llegat de les compositores en la història de la música. I Doreen Carwyden, entre 1948 i 1950 i molts, va escriure almenys 30 bandes sonores de pel·lícules. També, en vida, ella es feia anomenar Mary Alwyn, perquè va ser la dona del compositor William Alwyn. Però vaja, el seu nom de naixement era Doreen Carwyden. Sembla que el cognom de la seva família no li agradava gaire i preferia ella mateixa anomenar-se Alwyn. Sigui com sigui, aquí tenim un tast de la seva música de cinema destinada a una pel·lícula de 1954 del cinema britànic titulada Man of Sherwood Forest, l'home del bosc de Sherwood, que ja només dient això segur que ja heu vist que era Robin Hood, una de les diferents versions que s'ha fet d'aquesta història de l'aventurer dels boscos de Sherwood dels temps de Ricard Cor de Lleó, Robin Hood. Sentirem l'obertura, l'obertura heroica brillant, de caràcter líric, alhora també en moments d'acció. Va ser la primera pel·lícula en color dels estudis Hammer i la música de Carwyden és un dels elements potser més celebrats d'aquesta lectura cinematogràfica de les aventures de Robin Hood. Disposem-nos a sentir, doncs, l'obertura d'aquesta banda sonora, música de Doreen Carwyden, pels homes del bosc de Sherwood, tal com la va interpretar l'orquestra de concerts de la BBC dirigida per Anna Maria Helsing.

Música cinematogràfica de la compositora britànica Doreen Carwyden. Hem pogut sentir l'obertura de la pel·lícula The Men of Sherwood Forest, Els homes del bosc de Sherwood, una de les diverses lectures cinematogràfiques que s'ha fet de les aventures de Robin Hood. L'hem pogut sentir tal com va sonar, interpretada per l'orquestra de concerts de la BBC, dirigida per la seva mestra titular, Anna Maria Helsing. Recordeu, us estem oferint la gravació de la ràdio txeca del concert inaugural del Festival Internacional de Tardor de Moràvia. Gravació feta el 12 d'octubre del 2025 a la capital morava, a la ciutat de Brno, al Teatre Janáček. Bé, la següent obra que sentirem sí que va ser una picada d'ull directa a Charles Mackerras. Recordeu que Charles Mackerras, va néixer fa 100 anys, se li va voler fer un homenatge per la cura i l'estima que sempre va demostrar per la música txeca. Per això, en aquest festival se li fa aquest homenatge amb tot aquest repertori britànic, però l'obra que sentirem tot seguit és un arranjament que Charles Mackerras va fer a petició d'un coreògraf, John Cranko, de cara a fer una mena de ballet a partir de temes de les operetes de Gilbert i Sullivan. Gilbert era el llibretista, Arthur Sullivan el compositor. Van agafar fragments de diferents operetes d'aquests dos artistes i van crear aquest ballet que es va titular Pineapple Paul. Una obra, doncs, diguem-ne en forma de pasticcio, revisada, arranjada, construïda per Charles Mackerras i que tot seguit podem sentir en la interpretació que en va fer l'orquestra de concerts de la BBC, dirigida per la seva titular, Anna Maria Helsing. L'obra es va estrenar l'any 1951 al Sadler's Wells Theatre i encara avui continua formant part del repertori del Birmingham Royal Ballet. Sentim, doncs, la suite d'aquest ballet Pineapple Paul, tal com la va arranjar Charles Mackerras.

Genuïna mostra del món de l'opereta típica britànica dels temps del Savoy, els temps de Gilbert i Sullivan, amb aquest ballet Pineapple Pole, del que n'hem pogut sentir una suite a partir de músiques que Arthur Sullivan va escriure per fragments de les seves operetes i que Charles Mackerras, l'any 1951, a petició del coreògraf John Cranko, va convertir en un ballet que es va estrenar en el Sadler's Wells Theatre justament aquell 1951. Amb aquesta obra, l'orquestra de concerts de la BBC culminava el que podríem dir que és la part d'homenatge a Charles Mackerras en el centenari del seu naixement, que li van voler fer des del Festival Internacional de Tardor de Moràvia. De fet, la ràdio txeca va enregistrar aquest concert, recordem-ho, en el Teatre Janáček de la capital morava, de la ciutat de Brno, el 12 d'octubre del 2025. Però l'última obra, lògicament, els anfitrions se la van guardar per fer ells mateixos el seu propi homenatge a qui ha estat una de les figures de la música morava més importants, Leos Janáček, precisament el compositor que dona nom a la sala on s'està fent aquest concert que us estem oferint avui. De Janáček, l'orquestra de concerts de la BBC va triar la seva Sinfonieta Opus 60, una obra també subtitulada Sinfonieta Militar o Sinfonieta pel Festival de Sokol. És una obra per gran orquestra que Leos Janáček va escriure dedicada a les forces armades txecoslovaques. L'autor va dir que pretenia expressar un reflex de l'home contemporani lliure, la seva bellesa espiritual, l'alegria, la seva força, el coratge i la determinació de les forces armades txecoslovaques per lluitar per la victòria. La partitura Janáček la va estar escrivint entre l'any 25 i l'any 26 del segle XX i l'estrena es faria a Praga el 26 de juny de 1926, dirigida per Václav Talich, juntament en el mateix concert amb la missa glagolítica, una altra d'aquelles pàgines de referència de Janáček. La sinfonieta està dividida en cinc moviments que tenen títols descriptius. El primer és una fanfària, el segon, el castell de Brno. El tercer és el monestir de la reina de Brno. El quart és el carrer que porta cap al castell. I el cinquè i últim, l'Ajuntament de Brno. Aquests són els subtítols que porta l'obra que podrem sentir tot seguit, tal com la va interpretar l'orquestra de concerts de la BBC, dirigida per la seva titular, Anna Maria Helsing, en la que va ser peça de cloenda d'aquest concert d'homenatge a Charles Mackerras. Música que va comptar amb la presència de la banda de la Guàrdia del Castell de Praga i de la policia txeca al costat de l'orquestra anfitrionada. Així doncs, aquí teniu aquesta Sinfonieta Opus 60 de Leos Janáček.

0: Així va sonar la Sinfonieta Opus 60 del compositor txec de Moràvia, Leos Janáček. L'hem pogut sentir tal com la va interpretar la banda de la Guàrdia del Castell de Praga i de la policia txeca al costat de l'Orquestra de Concerts de la BBC, dirigida per la seva mestra titular, Anna Maria Helsing. Un concert que a Catalunya Música hem obtingut gràcies a la nostra presència a la Unió Europea de Radiodifusió. Efectivament, es tracta del concert que els companys de la ràdio txeca varen enregistrar en el Teatre Janáček de la capital morava de Brno el dia 12 d'octubre del 2025. Un concert homenatge a Charles Mackerras que va comptar amb la presència de l'Orquestra de Concerts de la BBC i que d'aquesta manera el Festival Internacional de Tardor de Moràvia, que va ser qui va anfitrionar aquest concert inaugural, feia un homenatge al mestre britànic que, més enllà de ser un gran defensor de la música britànica, també durant tota la seva carrera va mostrar una gran estima per la música txeca. Aquest ha estat, doncs, el concert que us hem ofert avui a Catalunya Música.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
0: A Catalunya Música, tot seguit, us proposem l'audició de la sonata a trio en sol major, opus 5, número 4, una de les sonates a trio que Georg Friedrich Händel va publicar la dècada de 1730 a Londres. Aquesta sonata a trio es divideix en els 5 moviments: Allegro, a tempo ordinario allegro, el tercer passacaglia, el quart giga i el darrer minuet. Sentim-ne la interpretació que en fan els membres de The Academy of Ancient Music, dirigits des del clavecí per Lawrence Cummings.

0: Membres de The Academy of Ancient Music, dirigits pel clavecinista Lawrence Cummings, ens han interpretat els 5 moviments de la sonata trio en sol major, opus 5, número 4, de Georg Friedrich Händel.
1: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
2: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
1: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
2: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linka. A Catalunya Música.
6: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem del paper de pares i mares en l'educació musical de les criatures. I ens preguntarem quan els progenitors els acompanyen bé i quan condicionen massa. I què en diran les empoderades?
7: Músiques Empoderades. Ens hi acompanyeu? Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
8: El centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial. A les sessions de cafè a 3:45 de la tarda hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia. I a les sessions del Via Jazz farem un recorregut per la música que Miles va crear a les dècades del 1970 i 80 a través de 6 gravacions inèdites conservades als arxius de les ràdios belga, finlandesa, sèrbia i australiana, que ens permetran recuperar l'emoció de les actuacions de Miles i les seves bandes en directe.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema, programa 776. Aquestes darreres setmanes, per motius que no venen al cas, he hagut de fer servir molt el cotxe per anar fora de Barcelona i després tornar a ciutat. En un d'aquests trajectes, amb la persona que m'acompanyava, vam estar, entre cometes, jugant, així en plan un, dos, tres, responde otra vez, a anar dient títols de pel·lícules sobre cotxes. D'aquí vam passar a comentar les bandes sonores d'algunes d'aquestes pel·lícules i, finalment, com és obligat, em va venir al cap que podria aprofitar aquell joc i aquells comentaris per fer-ne un violí vermell. A més, aquests són uns temps en els que els cotxes estan mal vistos i cada vegada se'ls margina més, i aquest programa sempre es posa del costat dels oprimits. Avui, doncs, us oferim una selecció de temes de música de cinema de pel·lícules sobre cotxes. Hem titulat el programa Música de cinema sobre quatre rodes.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
1: I amb en Pau Blasi, el professional amb millor mà al control tècnic.
0: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: La primera vegada que vaig tenir consciència que un cotxe era el protagonista d'una pel·lícula va ser quan, de petit, mirant la pel·li de La Clave, pels que sou més joves us diré que era un programa, La Clave, un programa de televisió, on a cada programa es tocava un tema d'actualitat, primer es passava una pel·lícula relacionada amb el tema i després es feia un debat amb experts al plató. Gairebé sempre temes relacionats amb la política i la societat del moment. Un programa que fa cada cop més anys i que quan el penses, més lluny en el temps et sembla que sigui. En una època on a la tele hi podia haver gent que pensaven totalment diferent els uns als altres i podien tenir una conversa civilitzada. No aquesta mena d'imperi dels mediocres que hi ha avui a televisió. En fi, el que deia, que la primera vegada que vaig tenir consciència que un cotxe era el protagonista d'una pel·lícula va ser quan, de petit, mirant la pel·li de La Clave, van emetre una pel·lícula amb la que amb prou feines s'hi deia res. L'argument era molt simple. Un cotxe va per una carretera i adelanta un gran camió. El camioner es pica i comença a perseguir el conductor del cotxe en una persecució a vida o mort. Un film ple de tensió i amb un gran sentit del ritme narratiu. La pel·lícula és un telefilm, és del 1971 i el dirigia un jove director anomenat Steven Spielberg. La música, la pel·lícula es titulava El diable sobre rodes. La música és de Billy Goldenberg, una música molt inquietant, una música molt amenaçadora.

Del cinema potser no, però si us demano un record de la tele que tingui el cotxe de protagonista, quin me'n direu? Doncs segurament molts de vosaltres recordareu així en castellà El coche fantástico, aquell cotxe intel·ligent que resolia amb el seu pilot tot de misteris. La sèrie és del 1982 i la seva inevitable sintonia era d'Stu Phillips. Kit, te necesito!

0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: Mare de Déu, quants anys han passat i com ha evolucionat la música de les sèries? Anem cap a temps més moderns? Mireu, un dels cops que més he al·lucinat al cinema va ser quan vaig anar a veure Cars, el film d'animació de la Pixar, dirigit per John Lasseter el 2006. Un film on els protagonistes són cotxes. Cotxes de dibuixos animats. Cotxes amb una vida pròpia, una gestualitat i una expressivitat absolutes. Tenim present que la cara només la pots basar en els fars, que fan com d'ulls i que no tenen mans perquè les rodes han de tocar terra, la pel·lícula és un prodigi. Recordo que vam anar al cinema amb el meu fill, que aleshores devia tenir 4 o 5 anys. El recordo mirant la pantalla totalment bocabadat, meravellat i atrapat pel film. La música de Randy Newman ofereix el component necessari d'emoció i de sentiment.

Pel·lícules sobre curses de cotxes, sobre curses automobilístiques, n'hi ha hagut unes quantes al cinema. Acabem de sentir un fragment de la banda sonora de Cars, de 2006. Us oferim ara un fragment de la de Grand Prix, de 40 anys abans, del 1966, una pel·lícula dirigida per John Frankenheimer, en la que els protagonistes són corredors de Fórmula 1 al llarg d'una suposada temporada. Sentim el tema principal de la banda sonora de Grand Prix, en la que el compositor mira de fer-nos sentir tota la velocitat, el risc i l'emoció de la Fórmula 1 automobilística. La música és d'un dels clàssics de la música de cinema, Maurice Jarre.

Hi ha pel·lícules en les que el cotxe no és tant el protagonista com ho és l'espai interior dins del cotxe on viuen i es diuen coses importants els personatges protagonistes. Aquest és el cas del film Passejant Miss Daisy, sobre la relació al llarg dels anys entre una senyora gran, blanca, del sud dels Estats Units, conservadora i malcarada, i el seu xofer negre. La música de Hans Zimmer per Passejant Miss Daisy es va fer molt popular en el seu moment. Però, és clar, el film és del 1989, ja han passat uns quants anys i això, a aquesta música, se li nota una mica.

0: Més difícil m'ha estat trobar un tema de música de cinema que parli de mecànics, o d'un taller mecànic, o de la mecànica d'un cotxe. Però finalment he recordat d'un, que a més és un musical, un film musical. La cançó de la seqüència en la que els xicots d'una pandilla, d'una colla, tunegen el seu vehicle vell i atrotinat i el converteixen en un llamp vermell espectacular. Ai, senyor Herman, quanta música d'estils diferents que sentirem avui. Us convido a sentir Grease Lightning, del film musical, sí, Grease, del 1978.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's Grease Lightning!
2: Grease!

Seguim. En el programa d'avui també tenim lloc per als taxis. Parlar de taxis i de cinema potser fa venir al cap Taxi Driver, el taxista de Mujeres al borde d'un ataque de nervios, i potser segurament algunes altres. Avui, però, us ofereixo el tema final del film de Jim Jarmusch, Nit a la Terra. Un film del 1991 en diversos episodis que tots ells passen dins de taxis una nit a diferents ciutats de la Terra. La banda sonora la signa el cantant Tom Waits, i aquest que us convido a sentir, com us deia, és el tema final, Good Old World, Bo Vell Món.

Fem ara una digressió sobre aquest tema dels cotxes i la música de cinema per parlar d'autobusos. Us oferim dues audicions de bandes sonores de pel·lícules on l'autobús hi juga un paper destacat. El primer és d'un film d'Alfred Hitchcock, Cortina esquinçada, del 1966, en la que hi ha una seqüència plena d'emoció en la que els dos protagonistes, que són en Paul Newman i la Julie Andrews, fugen en un autobús que simula que és de línia i són perseguits. És una escena que fa posat dels nervis, de l'emoció, perquè l'autobús s'ha d'anar parant en totes les parades mentre veus que pel darrere els perseguidors cada cop són més a prop. La música és de l'anglès John Addison i només fa que afegir nervi i emoció a l'escena. És endimoniadament bona en aquest sentit.

La segona audició de banda sonora de pel·lícula amb autobús de protagonista és Speed, el film d'acció de Jean de Bond del 1994. Un boig posa una bomba en un autobús que explotarà si l'autobús baixa d'una determinada velocitat. Ja us ho podeu imaginar com va tot plegat després. La música és de Marc Mancina, de l'escola de Hans Zimmer. Música contundent i molt poc subtil, però molt efectiva.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: En el cinema, els cotxes han generat un gènere propi, un gènere cinematogràfic, el de les road movies, films que transcorren durant un viatge en cotxe dels protagonistes. Són pel·lícules que normalment del que parlen és del procés de transformació que aquests viuen en les seves vides, en la seva manera de pensar, de veure el món, gràcies precisament al viatge. Títols n'hi ha molts, i gairebé podríem dedicar un dia un violí vermell només a bandes sonores de road movies, de pel·lícules de carreteres. Una que a mi m'agrada especialment, sobretot per l'aportació musical de la seva banda sonora, és París, Texas, el film de Wim Wenders del 1984. Potser, ja ho sé, no és 100% una road movie, però els trajectes en carretera tenen una gran importància en aquest film. La banda sonora la signa Ray Cooder. Segur que el seu tema principal l'heu sentit més d'una vegada.

Hi ha una pel·lícula de carretera que reconec que em té el cor robat cada vegada que la miro. Un film molt diferent de l'anterior i una banda sonora molt diferent, també, de l'anterior. Es tracta de la pel·lícula de Stanley Donen titulada Dos a la carretera, del 1967. La història d'una parella, d'un matrimoni, en crisi, que fan un viatge en cotxe que acaba esdevenint un viatge cap a l'interior de la parella mateixa, en el que veurem tant com es van conèixer i enamorar, com la seva situació actual com a parella i com a persones individuals. Un film sempre molt i molt recomanable de veure. La banda sonora és de Henry Mancini i aquest és el seu tema principal.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas associats.
1: A l'estat espanyol també s'han fet pel·lícules de carretera. Una de les millors és Carreteres secundàries, dirigida per Emilio Martínez Lázaro el 1997, amb una història ambientada a l'Espanya del 1974 i amb un adolescent i el seu pare que viatgen en un cotxe, que és l'única propietat que tenen. La seva vida és una contínua mudança per apartaments de la costa d'aspecte desangelat durant la temporada baixa turística. Però en un moment determinat es veuran obligats a canviar d'itinerari i a allunyar-se del mar, i les seves vides canviaran radicalment. I fins aquí puc llegir, com deien a l'1-2-3. La partitura d'aquesta pel·lícula és excel·lent i la signa un dels millors compositors espanyols de cinema, Roque Baños. Sentim el tema principal de Carreteres secundàries.

L'anterior audició que hem sentit era de cinema espanyol. També del cinema espanyol és la que us oferim ara. A veure, cinema espanyol i cotxes. Durant una època, una de les pel·lícules més representatives de com estava el país va ser, sens dubte, Sor Citroën, de 1967, protagonitzada per Gracita Morales, fent el paper d'una monja moderna que aprèn a conduir i tota una sèrie de problemes que li passen. La música és també molt representativa d'una determinada manera de fer bandes sonores en aquest país. El seu autor, Antón García Abril. Sentim el tema principal de la banda sonora de Sor Citroën.

0: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
1: Hem d'anar acabant i ens queda temps per dues audicions més. La primera torna a ser d'una road movie, d'una pel·lícula de carretera, The Strife Story, una història de debò. Un film de David Lynch del 1999, absolutament, com us ho diria, absolutament important i veritable. I faig servir aquestes paraules a consciència, perquè és un film que ens parla de coses realment importants i de debò. Un home gran, un vell, tenint consciència que no li queda gaire vida, vol reconciliar-se amb el seu germà, tan vell com ell, amb qui fa anys que no es parla. Per fer-ho, vol anar-lo a veure, però viu lluny. L'únic mitjà de transport que pot utilitzar és una vella talladora de gespa, a la que li afegeix un remolc. Una pel·lícula emocionant i de debò. La música és d'Angelo Badalamenti. D'aquesta banda sonora, que recull tota l'ànima de la història, sentim el tema Country Waltz.

No ens queda gaire temps, arribem ja a l'última audició del programa d'avui. Us convido a sentir el tema final, que és una cançó de la banda sonora de la pel·lícula Gran Torino, de Clint Eastwood, de 2008. Una altra important pel·lícula en el cotxe és l'excusa, també, per parlar-nos de la vida. Una cançó que canten primer el mateix Clint Eastwood i després Jamie Cullum.

Doncs bé, fins aquí aquest Violí Vermell d'avui, que hem titulat Música de cinema sobre quatre rodes. Un programa que desitgem, com sempre, que us hagi resultat, com a mínim, entretingut. Fins aquí el Violí Vermell d'aquesta setmana. D'aquí a 7 dies, si Herman vol, un nou tema i noves audicions de música de cinema. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comencen les músiques empoderades. Una tertúlia musical per imaginar-nos la clàssica del futur. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bartrol i Jubal. Amb Marina Sala, Sergi Núñez i Alba Pujals. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart.
1: Aquesta setmana a Músiques Empoderades posem el focus en una figura clau i sovint determinant en els estudis musicals, els pares i les mares. Qui apunta un infant a música? Qui l'acompanya els primers anys d'estudi? Qui ajuda o de vegades dificulta la relació amb un instrument? Perquè darrere de moltes carreres musicals hi ha hores d'acompanyament, sacrificis i entusiasmes, però també expectatives, pressions i decisions difícils. Avui parlem del paper dels pares i de les mares en l'educació musical. Comencem.
0: Músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?
1: Benvingudes i benvingut. Com esteu?
2: Molt bé. Bon
1: sí?
2: Molt bé, molt bé.
1: Pares i mares. Els patiu gaire, els pares i les mares, vosaltres? Em refereixo...
2: Ah, com a professors, vols
1: dir? Home, esclar, com a professors, com a professors.
2: Sí, realment sí. Sobretot quan tens nens petits, jo crec que els pares... Bueno, jo crec que o pregunten molt o a vegades passen molt, no? Perquè van tan saturats, a vegades també si tenen altres fills o no, que portar el seu fill a una classe d'instrument és una mica com... Mira, ara tinc una estona per descansar, no? A vegades es nota molt, això. Però, i després hi ha altres que estan superimplicats, vull dir que depèn... El fill també es nota molt com és, depèn del pare que té.
1: Què voldria dir, com a idea així inicial, acompanyar bé un fill en els estudis musicals?
3: Mostrar respecte.
1: Per qui?
3: Interès.
1: Per qui? Respecte per qui?
3: Per l'ensenyament musical. I per l'educació en general. Vull dir, per l'educació en general, jo crec que... I més en els temps que estem ara, que estan bueno, amb una lluita, els professors i professores de l'Estat.
1: Del país, sí.
3: Sí, i més que res, jo crec, penso que ja fa uns anys que l'assignatura musical de les escoles, que ja veurem que és diferent, eh? Ja ho hem parlat en programes, que una escola municipal de música se li va deixar de donar importància... Sí. I va ser de lo primer, i a partir d'aquí tot ha anat en declivi cap a baix, també deixant de donar l'importància a altres assignatures, no? I aquí vull reivindicar una mica com el que es feia a l'antiga Grècia, el que significava l'ensenyament musical a l'antiga Grècia, igual que l'ensenyament dels esports, no? Que era... es creia que amb la música formaves la persona. No era una cultivació abstracta, sinó li ensenyaves un respecte, li ensenyaves a viure en comunitat...
1: Sí.
3: S'educava l'ànima, que diguéssim, i això era l'essència i lo primordiari per després dedicar-te, vull dir que després podries estudiar una altra cosa, física,
1: sí.
3: Però se li donava molta importància perquè realment tu formes a la persona amb l'ensenyament musical o artístic i amb l'esport, que l'esport també ensenya altres coses.
1: Sergi, com ho veus tu?
4: Sí, bueno, al final l'educació en els últims anys sempre havia tendit molt a basar-se en la part, diguéssim, del llenguatge i les llengües i la lògico-matemàtica.
1: Sí.
4: I clar, si ho bases tot només en això, que és molt important, i a sobre li sumes ara que cada cop els nens més petits escriuen pitjor perquè ja els hi escriu la IA, i això és així.
1: Això és un problema, sí.
4: I no tan petits, hi ha gent que està entrant...
1: Diuen que les universitats, els programes d'IA fan molts treballs.
4: Sí, sí, sí. Però és que el problema... Però ja no és només que et faci el treball, sinó que te l'escrigui, no? I perquè la gent no sap escriure, i això és realment greu. Però tornant en el cas de la música, és això, s'ha deixat durant masses anys, jo crec, massa apartada a altres àmbits del coneixement, de l'educació i de les intel·ligències, no? Això de les múltiples intel·ligències.
1: Sí.
4: I potser cal rescatar-ho. Jo, bàsicament, el que diria és, com deia l'Alba, el més important és el respecte per la via d'ensenyament. És a dir, maneres d'ensenyar n'hi ha moltes, i si hi ha un professor o una professora i tria una via, és per respectar-la. Perquè el que no pot ser, independentment de... Hi ha gent que no sabrà música i hi ha gent que sí que en sabrà música, però el que no pot fer un pare, una mare, un progenitor, en definitiva, o un tutor legal, si existeix, és desafiar la manera d'ensenyar d'un professor perquè no li sembla correcte, no?
2: Sí, sí.
4: Perquè moltes vegades és... No, és que jo ho faria així. I dius, val, però és perquè és la teva manera o, és, o realment hi ha algun problema? Perquè molts cops simplement és que pensen que la seva manera és millor i dius, no, és una altra manera, simplement.
3: Aquí, Sergi, encara està demostrant un perfil de progenitor que mostra un interès. O sigui, encara que el qüestioni o no. Però encara, per mi, hi ha un altre més greu, que és el que no mostra ni interès.
2: Exacte, sí, sí.
3: Ni interès que el que passi a l'escola amb el seu fill allà dintre ni li va ni li ve.
2: Li és totalment igual.
3: Ni li pregunta com anirà a l'escola. I això, clar, això de segur, bueno, de segur, jo ho he vist, es transmet en el nen. I el nen on ho transmet? Doncs a l'escola i en el respecte al professor, no? De dir, ostres, necessito fer una reunió amb els pares d'aquest nen perquè
5: hi ha
3: un cert problema, no? I vas a fer la reunió i dius... I penses, ara entenc tot, perquè el nen, perquè el nen es comporta així, es diu, perquè els pares és el que li estan ensenyant.
5: Ara en seguirem parlant d'aquest tema, però hem de fer un petit incís. Anem a fer un incís, perquè els nostres oients... Sí, anem a fer un incís abans de sentir la nostra primera peça musical, perquè hem de fer
2: un anunci
5: als nostres oients. I un anunci, jo crec que el més fàcil seria dir exactament què és, no, aquest anunci, per això seria molt fàcil.
3: Però
5: els nostres oients,
3: farem?
5: Un diumenge al matí, el que volen és que juguis amb ells. Els hi farem un joc de pistes, no?
2: Clar, clar.
5: Oriol, tenim aquella... A veure, la música? Esclar, és que això és ideal. Pista número 1. El proper programa tindrà més cel a sobre i menys sostre. No digueu res.
2: No, direm
5: perquè
2: res, no.
5: Vosaltres ho sabeu.
2: Clar, home, si no, tindríeu...
3: Rosa, ara t'assembles l'Enigmàrius, eh?
5: No,
3: ara,
5: home, jo tinc un passat amb el món dels concursos i Catalunya Ràdio. M'encanta fer concursos.
2: L'Enig Rosa, es diu. No?
5: Per tant, repeteixo, el proper programa tindrà més cel a sobre i menys sostre. Oriol, la música.

0: Alba Pujals, a veure, això tan bonic.
1: Estem escoltant la suite per cello i piano, el primer, el preludi, de François Couperin, interpretada per Pau Casals i, ui, aquest nom em costarà moltíssim, Mieczyslaw Horozowski, ho he dit bé?
2: Sí, bueno, ningú
3: ho has dit molt bé, amb una naturalitat extrema.
1: Gràcies.
3: Molt bé.
1: I el que m'agrada més d'aquesta peça és que està interpretada en directe a la Casa Blanca. És el mític concert que va fer el Pau Casals a la Casa Blanca. Per això escoltem a vegades com un soroll per darrere d'algú que tosa. I a mi aquestes gravacions són les més bones. Un directe, vull dir, sobretot amb la música clàssica, a vegades que s'ha d'editar tot perquè quedi correcte, a mi això em transmet molt més. I la poso perquè tinc el EP d'aquest concert. Sí. I durant... Bueno, ja sabeu que vaig ser mare fa un parell de mesos, quasi tres ja, i ha sigut, que diguéssim, la banda sonora una mica de les nits. I he sigut aquests mesos una mica de selectress, he anat seleccionant què posaré cada dia i a les diferents hores del dia.
3: Home, clar,
1: a la nit no li puc ficar la següent cançó que escoltareu, sinó li havia posat, dic, escolta, què anem a escoltar, no? Anem a escoltar això. Bueno, pel matí li ficava a Benjamin Britten, la guia per orquestra, per a gent jove. Clar, jo és molt més animat i pel matí anem a posar això. I li ensenyava, bueno, ballava amb ella o cantava amb ella els diferents motius melòdics passat pels instruments i...
4: L'Alba Pujals està un pas d'obrir un nou negoci, que és vendre les seves playlists a pares i mares pels seus fills i filles.
3: I suposo que es devia dormir de seguida, no? Amb aquesta música,
1: bueno, aquesta la cosa,
3: tranquil·la, relaxada...
1: Sí, es quedava tranquil·la, relaxada. No s'adormia en el segon dos perquè li interessava, perquè estava atenta. Però sí que... A mi m'ha sigut sempre bastant difícil adormir-me o llegir amb música. És algo com per mi molt també incompatible, perquè si estic llegint m'agrada realment adinsar-me amb la lectura i si estic escoltant música m'agrada escoltar activament. Hi ha coses que s'escolten passivament. Però el cas d'aquest és que a les 7 del vespre ja baixàvem les llums o baixem les llums i aquest és el vinil que hi posem. I... Perquè, bueno, el que m'agradaria comentar amb aquesta música, no, és que últimament, en els últims anys, algú que ha sigut més, bastant exponencial han sigut tots aquests projectes artístics o grups infantils.
3: I tant.
1: Vale? Ha anat pujant. I llavors jo et pregunto, hi ha hagut una pujada d'aquests grups perquè hi ha hagut un interès per fer música infantil? O perquè potser s'ha vist que també és un negoci, no?
3: Home, també deu anar per aquí, clar que sí.
1: És que ho és. Si en l'IKEA el primer que et fiquen al principi són els peluixos i joguines de nens, perquè saben que és el que vendran al final, també. I el que vull reivindicar una mica que la música infantil, jo prefereixo dir-li música familiar. Vale? A mi la música que m'agrada és la familiar, és aquella que no està feta exclusivament pels nens i s'infantilitza, que vol dir que diu, ui, això és massa complicat, no? No li fiquem aquí un solo perquè és per nens, eh? Aquesta melodia anem a simplificar-la, sinó que l'orquestració i tot podria ser una música que l'estigués escoltant un adult. Entenc que s'hagin d'adaptar certes lletres i a l'hora de fer el directe s'hagi d'adaptar al show, perquè no pots parlar-li d'una ruptura amorosa a un nen d'un any, m'entens o no?
3: Sí, home.
1: Però musicalment es poden fer coses de qualitat.
3: I això que sona ara, què passa aquí? Oriol, però estàs avui desmarxat, Què passa aquí?
1: Doncs amb això vull dir, mira, aquesta és la selection que li poso a la Neus al matí.
3: A quina hora li posem això a la Neus?
1: Quan es desperta, no, intento que passi una horeta. No vull que es desperti.
3: Està tot calculat.
1: Bueno, però no calculat per ella, calculat per mi, perquè a mi no em ve de gust aixecar-me i ja directament posar això. Primer, jo tinc un despertar una mica lent.
3: Ens hem de situar.
1: Sí. Bueno, aquí està la cosa, no? No està calculat per ella, sinó la Neus escolta la música que m'agrada a mi. Podria ficar-li perfectament, ara, que no s'entengui malament, podria ficar-li perfectament el Bon dia de la Damaris Gelabert. Perfectament. I potser algun dia li poso, però jo quan em llevo pel matí el més de gust escoltar els Pets, perquè han format part de la meva infantesa, de la meva adolescència. Jo l'escoltava els Pets, jo era molt petita. Tinc una germana de 10 anys més gran que per ella l'escoltava a l'edat de l'adolescència, però ja m'agradaven de petita. I la lletra dels Pets, bueno, perquè són totes molt bones, explica com una història...
3: És com un conte, també.
1: És un conte, clar. És un conte que hi ha coses que veus a la vida, també un nen petit, hi ha coses que veu a la vida que passen, com desenganys, les coses de la família, poden haver-hi coses més complicades, i ho entén d'una altra manera, i això m'agrada de les cançons, no? M'agrada com supersimplificar-ho tot.
3: I el Sergi,
1: no?
3: I la Marina, què? Posarien els Pets si tinguessin un bebè, sí. o què?
2: Segurament sí.

0: molta gràcia que ell va ser conserge d'una escola.
1: Sí.
0: I quan entraven els nens al col·le, els hi posava la música que em posava a mi el diumenge. Però tu imagina't entrar allà amb la cinquena de Beethoven al col·le.
2: Home, no? Doncs escolta, potser s'hauria de fer això amb els nanos al col·le, no?
0: I es veu que tots els pares li anaven i li deien, ai, això és molt bo, que has posat, que és, no sé què. I va com construir una... Bueno, com que tothom volgués saber quina música
2: doncs
0: posaria cada dia al matí.
2: Felicitem el teu pare, això és una gran idea. I Sergi, tu què hi dius?
3: No, jo anava a dir que els pets han sonat a tot arreu i anava a dir, tant quan jo era nen com quan he estat monitor, és la típica cançó que desperta els nens en unes colònies. Vull dir que
0: sí.
3: Sonat en infinitat de cops el bon dia. Totalment. Per despertar... A criatures, potser no tan petites com la Neus, més de colònies, de primària, però...
1: Però ja dic, a la Neus li encanta.
3: Sí,
1: no,
3: segur.
1: La Neus escolta aquesta cançó i somriu, potser perquè no coneix la de Damaris, però li fico la de Damaris i quedaria en plan...
2: Ho has de provar.
1: Però potser pensaria, avui ja t'has despertat una mica més...
2: O també, també has de provar la peça que entrarà a continuació, a veure, Oriol.

0: Quina sala.
1: És maco, eh?
0: És preciós.
1: Uh-huh. Aquí és el lead número 3 de la Clara Schumann, que en aquest cas no hi ha una cantant, sinó que és un cello que fa la part de la veu.
0: Sí.
1: I sí, jo volia parlar una mica d'això, que l'entusiasme es transmet molt per la gent que et posa la música, els teus pares, els teus progenitors, i crec que si... O sigui, el fill veu clarament l'entusiasme de la persona que li posa la música, no? I això es nota moltíssim. I crec que quan un pare també apunta un fill a fer música, el fill, clar, té com a referent aquella persona adulta, no? Uh-huh. I tu veus molt... Si el pare, per exemple, és músic, o el pare s'interessa molt per la música, el fill té moltíssimes més ganes de tocar. I a l'inrevés, no? Si el pare és una persona... que, jo què sé, que volia ser músic i al final doncs, té una frustració perquè no ha acabat de ser músic o és una persona molt exigent, que vol que el seu fill arribi molt lluny, això també es transmet en el fill.
0: Home, és una pressió molt gran, clar.
1: I jo crec que això s'ha d'anar molt en compte, perquè crec que a vegades els pares potser no són conscients d'aquestes coses, però jo he arribat a tenir nens que tocaven molt bé i que han acabat deixant l'instrument perquè no podien amb la pressió de casa seva.
0: Clar, això és fatal.
1: Llavors... Crec que tothom també s'ha de fixar molt amb la il·lusió del seu fill, de veure si realment té ganes, si no en té. Per altra banda, també exigir-li unes coses, no? Perquè també, a veure, aquesta cosa també bueno, jo em despreocupo totalment, tampoc és així, no? És el que deia, si el pare li transmet una cosa de... Un instrument no és anar mitja hora allà i ja despreocupar-se, no? Sí. Un instrument comporta...
2: una dedicació diària.
1: Una dedicació diària.
2: Bueno, i si no, amb els més petits potser no és diària d'exercir la pràctica d'instrument, però sí que la música ha d'estar al dia a dia, i hi és.
1: Exacte.
2: Inconscientment hi és.
1: Sí, sí, totalment. I llavors...
2: I s'ha de prendre consciència, perquè si no, aquí és quan no s'aprèn consciència, hi és diàriament, i ens colen... cançons o temes com Pepes per la seca. No sé com es diu aquell tema, no? Però sí, hi havia nanos de 6 anys cridant a coro la cançó aquesta, Pepes per la seca, que...
0: Quina cançó és aquesta?
2: És una cançó és igual. Que la ficaven als col·les i tal, inclús hi ha continguts de droga...
0: Què dius ara?
2: Sí, tant.
1: Sí, bueno, vull dir que realment s'ha d'anar molt en compte i jo crec que has de ser conscient que també el teu fill doncs, ha de voler tocar l'instrument i li has de donar l'espai per tocar-lo. També, evidentment, cada fill és diferent, cada pare és diferent, no? Tindràs nens que, sense dir-los res, es posaran a tocar un instrument perquè els hi motiva, i hi haurà nens que potser doncs, són més mandrosos, que no vol dir que no els agradi l'instrument, simplement doncs, no se'n recorden, perquè tenen... Doncs ara jugo a futbol, ara no sé què, i no se'n recorden de tocar l'instrument, i arriben a la classe que no han fet res. I, en canvi, jo crec que la música té una cosa molt valuosa, que és que si tu vas tocant 5 minuts cada dia, 10 minuts cada dia, arribes a la classe i tens la satisfacció de veure com millores, no? I això és, jo crec que és una cosa molt valuosa per l'educació.
2: Aprens el que és disciplina.
1: Exacte.
0: I l'esforç.
2: Sí, jo ets de dir, quedarà molt... Bueno,

0: no sé com quedarà.
1: I heu dit alguna
0: entrevista, no sé si la Marina ho haurà escoltat, però jo haig de dir que a mi la música m'ha salvat la vida.
2: M'ha salvat la vida. Sí, sí.
0: Perquè jo molt jove em vaig quedar ja sense progenitors.
2: Sí, sí.
0: I també formava part d'un col·lectiu doncs, que també vull dir que hagués pogut perfectament anar cada dia al bar. Bueno, no, potser no, no. Però ser una ja mica, tenir una vida molt rutinària i quotidiana de dia i doncs no estudio, no tinc il·lusió per res i no li tros el sentit. Però a mi la música des de petita em va dir no, si hi ha una disciplina... Bueno, hi havia un amor i per la música, però em va ensenyar una disciplina i que si cada dia i dedicaves una estona podies... Doncs, bueno, milloraves i hi havia un esforç i podies aconseguir qualsevol cosa. I hagués pogut fer música, però això que em va ensenyar la música ho hagués pogut traslladar a un altre, camp.
2: Sí, sí,
0: de fet, jo era una nena supermotivada. Jo volia ser músic, però també volia ser astronauta i volia ser veterinària. I es necessiten això que t'ensenya la música, ho necessites per altres estudis.
2: Sí, o sigui que realment els valors que t'ensenya la música són per la vida en general, no? Vull dir que... I justament en una era que tot va tan ràpid i que sembla que, no, ChatGPT, no sé què, ho tens tot a l'abast superràpid. Doncs quan tu toques un instrument, t'adones que no, sí, que les coses no van ràpid, que
1: segur.
2: Això és com les plantes com creixen, no? No pots fer que la flor neixi així de ràpid.
0: Tu, Marina, podries parlar... Bueno, ara escoltem la següent música, però podries parlar-nos del mètode Suzuki.
2: Sí,
0: perquè es fa més amb corda.
2: Sí, el mètode Suzuki és un mètode que el que fa és que l'instrument l'aprens amb el pare. Però és molt, això és molt curiós i m'agrada molt que... Un requisit és que el pare o la mare, o qui sigui que estigui allà amb el fill, no pot saber música o no ha de saber tocar aquell instrument. I això és molt important, perquè els pares que, o sigui, també
1: cansaven,
2: sense voler, acaben...
1: Fan de professors.
2: Fan de professors, i això és una... Per exemple, jo me'n recordo la meva mare, que em deia coses, i jo li deia, no em diguis res!
0: Exactament, i em passava exactament el mateix.
2: I la meva mare era guitarrista, i sempre jo li deia, no, però és que tu toques la guitarra i el violí, i no tens res a veure.
1: No em donis consells.
2: Evidentment que els consells que em donaven eren bons, segur.
1: Seguríssim.
2: Però jo, hi havia una cosa com de dir, no, jo, tu deixa'm fer la meva.
0: Una altra cosa, sí, és una cosa que també ho fa el nen, no?
2: Sí.
1: Doncs els consells eren bons. La nostra segona pista, Oriol, també serà bona. A veure. Segona pista. Les músiques empoderades canviarem l'estudi per un espai acostumat a les grans emocions col·lectives. Aquesta és bona, no?
2: És bona.
1: Ho deuen saber, entre la primera i la segona. Jo crec que els nostres
0: oients... Jo crec que ho estic endevinant, ja.
1: No, tu ho saps, no s'hi val. Seguim amb més música.

0: Sergi, a veure...
1: Sentim la Württemberg sonata número 4, el moviment 2, que és l'Andante.
0: Molt bé.
1: De Carl Philipp Emanuel Bach.
0: Família de músics.
1: Sí, home. Bueno, és la, no és la, és la família.
0: La família
1: amb
0: de músics.
1: Amb l'article determinat. Bé, jo crec que el vincle de Bach amb els seus fills segurament és el cas més famós, paradigmàtic de la història de la música, de relació pares...
2: I bueno, i Mozart fills, també, eh? Pare-fill. Sí. Sí.
3: Bueno, era una professió, no? Era com m'ha tocat néixer a una família de sabaters i no t'ho plantejaves tant, no?, que acabaries fent. Acabaves
0: sí.
3: Fent agafant el negoci familiar, que això encara... Ara passa menys, perquè ara aquí et diuen ara ja que tu el que assumís ho pots arribar a fer. Però sí. No és així.
1: Sí, però els fills de... A Mozart jo crec que és més per explicar la història de Mozart, però al final el pare de Mozart, per rellevància, no... Vull dir, sempre va lligat al que és Mozart. Aquí me'n recordo... O sigui, al segle XIX hi havia molt el debat d'una mica de... entre cometes, el que es parlava a l'època, que era el fracàs dels fills de Bach, de no haver construït un estil tan magnífic o tan propi com el del seu pare, no?
3: Llavors ha fracassat també quasi tots els músics que han vingut després de Bach, no? Vull dir,
1: això també era una qüestió una mica historiogràfica, de que l'estil aquest galant de mitjans del segle XVIII... El segle XIX es valorava molt poc, crec que amb el pas del temps s'ha anat valorant una mica més. Mm-hmm. No, però jo volia parlar una mica de tot el que parlava abans, de la relació pares-fills quan són músics, i que en la relació pares-músics, pare-fill o mare, quan són músics i professionals, jo crec que és... M'agrada comparar-ho sempre amb el tema de que els infants aprenguin a menjar. No?
0: A veure.
1: Per què? Perquè
3: jo crec que... A veure, espera't, que ara ve l'Estivill,
1: Sergi
3: Estivill.
1: Espera un moment. No, però jo crec que amb que els infants mengin bé, tots estarem d'acord amb que els dos extrems són molt dolents. És a dir, el laissez-faire aquest de que mengi el que vulgui és igual, és dolent, perquè ha de tenir una bona alimentació i tu l'has de promocionar, no?, i l'has de promoure. Però allò de, com quasi com si fos un règim semimilitar, de tu menges això i fins que no t'acabis el plat de patata i mongeta no surts a la taula, a vegades potser és contraproduent.
0: Sí.
1: I a vegades s'ha demostrat que a vegades a l'adolescència reboten contra això i acaben menjant pitjor a la que tenen una certa autonomia, no? Hi ha un cert balanç. Doncs jo crec que amb la música ha de ser igual, no? És a dir, està bé promoure que el teu fill millori i demanar-li una certa exigència, però tenint en compte que tu no ets el professor o la professora, no? Té un professor i una professora i tu li pots donar alguns consells, com li donaven a la Marina, però no, perquè jo he vist algun cas de pares contraindicant o dient que no, és que el que et fa el teu professor, bueno, és la seva manera, però tu fes-me cas a mi.
0: Sí, això és fatal.
1: I això
0: no
1: ho he vist.
0: En tots els àmbits és fatal.
3: Sí. No, és perquè aquí estàs faltant el respecte a la professora. Vull dir que el primer que ha d'haver-hi és respecte.
0: Evidentment. Sí.
1: I li treus tota l'autoritat. Llavors, clar, el fill o la filla es planta a la classe i no li farà cas al professor o la professora.
0: Segur,
1: perquè
0: clar.
1: Diu, si el meu pare em diu o la meva mare em diu que X i que allò és igual, doncs jo li faré un cas zero. Llavors, això, ha d'estar en aquest punt entre buscar la cosa que és 30, generar aquest hàbit de disciplina, però tampoc no martiritzar-lo, perquè hi ha molts músics, pares, mares, que a vegades volquen als seus fills les frustracions que ells no han pogut assolir.
2: Exacte.
1: Com que jo no he pogut ser concertista, li posaré tota la pressió al meu fill o filla perquè sigui concertista. És com, no va d'això
0: no
1: ben bé l'educació.
0: I el que no va d'això és Marina Sala. Fem un repàs de les nostres pistes.
2: A
0: veure què hi tenim. Primera pista. A veure.
2: El proper programa de Músiques Empoderades tindrà més cel a sobre i menys sostre.
0: Aquesta és definitiva, però clar, perquè ho sabem nosaltres. Segona pista.
2: Canviarem l'estudi per un espai acostumat a les grans emocions col·lectives.
0: I Oriol, tercera pista. És un lloc on una única paraula defineix tot el conjunt. Una única paraula, hi ha una paraula importantíssima en aquest lloc. Clar, però això, quan saps la pista, quan saps el nom final, diguéssim, tot és molt fàcil.
2: Exacte.
0: Si no, els nostres oients... Anem a la música, Oriol.

0: Marina Sal, és molt difícil d'interrompre, això.
1: És supercuriós, eh?
0: He fet el que he pogut.
1: És que la vaig escoltar i vaig pensar, l'he de portar, perquè doncs és massa curiosa com per no portar-la.
0: Molt bé.
1: Estem escoltant La Sarabanda, que és una peça dins de la partita per a 8 veus de la Caroline Shaw, que és una compositora que ha fet bastantes coses últimament i que us la recomano. I res, volia parlar una mica de... Clar, jo com porto tants anys siguent professora, he vist moltíssimes coses dels pares que porten fills, no? Clar, per exemple, alguna anècdota que m'ha passat, un pare un cop em va escriure i em va dir la meva filla ja ha començat violí. I jo vaig pensar... No creus que és més fàcil preguntar-li a la teva filla si ha començat?
0: Home, és curiós, sí, francament.
1: I a més, després la següent pregunta, la teva filla té violí? Ah, doncs crec que no. És que tot era com una sèrie de preguntes i jo pensava, és que no, o sigui, no estem parlant el mateix idioma.
0: Clar, a vegades sí.
1: Vull dir que a vegades hi ha cada cosa que jo em quedo bastant... Sí.
0: Sorpresa.
1: Sorpresa. Volia parlar una mica de, per exemple, sobre la tria d'instrument. Jo entenc que als pares els hi fa il·lusió que el seu fill toqui un determinat instrument o prefereixen un instrument que no sigui gros o difícil de transportar. Però jo crec que, no sé que hi hagi un tema econòmic pel mig, tipus, és una família que no es pot permetre tenir un piano... jo entenc que hi ha instruments que són molt cars, però no sé que hi hagi algun factor d'aquests. Jo crec que el fill ha d'escollir l'instrument que vol, no? O sigui, és que si no, ja estàs com imposant al teu fill quin instrument vols tu. Jo crec que està bé deixar-li una mica de llibertat, no? Al fill, sí. Això... és que jo alguna vegada m'ha passat que... Jo què sé, o un nen que vol tocar...
0: El trombó.
1: Que vol tocar l'instrument
0: i de
1: cop li posa un instrument totalment diferent. A veure, que no passa res, perquè és possible que li acabi agradant igual aquell instrument.
2: A mi em va passar una mica el mateix, això, eh?
1: Pot ser que no passi res,
2: però a vegades... Jo volia tocar la flauta, que la vaig acabar tocant, eh? Però com que a l'escola de música no hi havia professora de trombó... No hi havia estudiants de trombó, venia una professora nova i em van dir, Alba, per què no toques el trombó, que així tindrà algun estudiant?
0: Imagina't.
2: I jo plorant, en plan, no ho he entès, que fa 5 anys que demano la flauta. I llavors em van dir, pots començar els dos. Però jo crec que ma mare estava pensant, ostres, amb el trombó li sortiran més oportunitats, perquè el veus amb més estils, en veus...
0: Sí,
2: I ho va encertar. I em va dir, Alba, podràs tocar també la música que t'agrada? I com que la meva idea era ser directora d'orquestra i saber més de cada instrument, vaig dir, d'acord, sí, com més instruments per mi era millor. Aquest va ser el meu cas. Però sé d'altres que han escollit l'arpa i els pares han dit, no, un altre, saps? Pel fet de no tenir l'arpa. Per això, però moltes escoles intenten cobrir aquests espais amb aquests instruments, a dir, no, tranquil, si escolleix l'arpa, podrà venir a estudiar aquí. Però això també és important, tenir l'escola municipal i l'escola del barri
0: que tinguin
2: aquests instruments.
1: Sí, també perquè, a veure, realment hi ha nens que és com molt evident que se'ls donarà bé un instrument i, en canvi, un altre gens, no? Algú que no tingui gens d'oïda, doncs potser no pot tocar el violí, o potser ha de tocar un instrument com el piano, o algú...
2: Que l'afinen, ja està.
1: Vull dir...
0: el piano és el més agraït quan comences, perquè sempre està afinat.
3: Sí.
1: Instruments de vent.
3: I la guitarra,
0: el violí, fins que no en saps una mica, també costa, eh? Trompeta, potser.
2: O el trombó.
0: O el trombó, vull dir que són instruments que dius, mare meva.
1: Vull dir que depèn molt de, del nen, no?
0: I tant.
1: I després, el que ja dèiem, no? Els hàbits d'estudi, jo crec que els pares han de batllar mínimament perquè el nen estigui una mica atent a poder estudiar cada dia a casa. Perquè si no, després també encara acaba passant aquesta cosa de llavors arriba l'audició i, evidentment, els nens que estudien més a casa són els que toquen millor.
0: Clar,
1: i després
0: normal.
1: Encara et pot venir el pare del nen que no estudia mai, no? És que el meu nen no sé què.
0: És que treballa poc.
1: I hi ha unes conseqüències,
0: no? I tant. Doncs, escolta, dit això, fem un altre canvi de música. Els nostres oients, només amb aquest començament, ja saben on som, ja ho saben.
1: Ha arribat el Nadal a TV3.
3: I a Hogwarts.
1: Exacte, a Hogwarts.
3: Sentim Harry's Wondrous World, de John Williams i de la banda sonora de la primera pel·lícula de Harry Potter.
0: Quins records, molt bé.
3: I bé, és un dels de les infinites bandes sonores conegudíssimes de John Williams, tampoc no crec que necessiti cap mena de presentació, però sí que l'he portat perquè he estat fent recerca i he descobert una cosa absolutament que m'ha deixat una mica descol·locat, perquè no sé si els nostres oients saben qui és el fill de John Williams.
1: No.
3: I no sé si podem posar un altre canviament de registre, eh?
0: Canviem.

0: Sergi, explica-m'ho tot això, a veure. Sí. Què
1: fortíssim,
0: passa aquí?
1: Això.
2: És que jo no ho sabia, i mira que he escoltat molt el grup que sentim ara, que és sí. Toto, grup famosíssim de rock dels 80. I és que el cantant és Joseph Williams, fill de John Williams, i jo no sabia això.
0: I mira, no sabíem això.
2: No.
1: Aquesta
2: no.
1: Peça és increïble, això, aquest
2: sí,
1: tema.
2: Sí, aquesta i Hold the Line són increïbles.
0: Sí.
2: No sé si l'Oriol, que és el rockero de qui ho sabia.
0: Oriol,
2: no,
0: tu ho sabies tampoc.
2: Doncs ja ho sabeu. Segurament hi haurà més d'un oient que no ho sabia. I ja veieu que a vegades també els fills van per camins insospitats respecte als seus progenitors.
1: Però això és molt guai, que cadascú segueixi el seu propi camí. És una mica el que venia a reivindicar també una mica, no? De dir, o sigui, pot ser música igual, però que cadascú segueixi la seva essència.
3: Al final el que transmet és el respecte. Això, sempre per aquí. De fet, el fill del Wynton Marsalis, amb el mateix, un dels fills, doncs, també fa música així més, bueno, rap i hip-hop. Potser el Wynton no li agrada, no el defineix, no el Wynton això no li agrada, de fet,
0: defensa
3: un altre tipus de música.
0: Sí.
3: Bueno, no sé, jo l'he vist fent alguns comentaris, però sí, bueno, lligant això del que diu el Sergi i el que deia la Marina abans, bàsicament, estar amb els teus fills estudiant, dedicant-hi una estona al dia a la música, és de calaix, és el mateix que si el teu fill té unes feines a casa per fer, doncs també hi estaràs, o que el teu fill assegurar-te que camini unes hores al dia. Vull dir, és que el que estàs fent és construir aquesta personeta, i òbviament s'ha de fer, s'ha de deixar aquell espai per estar tu sobre el teu nen, igual que no se'n recordarà de rentar-se les dents, el mateix.
0: Última peça d'avui, Oriol.

0: I aquesta quina hora li posem a la Neus? Perquè, és clar, pobra nena, tot el dia té música.
1: Jo això ho veig aquest... de vermut de diumenge.
0: Vermut de diumenge, aquesta sí.
2: Bueno, sí, li posaria. Quan estàs de permís de maternitat, el diumenge no existeix, eh? Podria ser un dilluns.
0: Vinga, acabem.
2: Estem escoltant Perfidia, de Phyllis Dillon. I, bueno, aquest estil de música és un rocksteady. I haig de dir que, per exemple, algo que m'ha passat, que em vaig adonar compte escrivint, bueno, fent una mica el guió, el que diria jo d'aquest programa, em vaig adonar compte que jo formo part d'un grup de música familiar, ens agrada dir, perquè molts cops s'ho passen millor els pares que els fills.
0: Segurament.
2: No, no és que s'ho passin millor, sinó els fills veuen els pares el bé que s'ho passen.
0: Clar,
2: que
0: és, però això està molt bé.
2: És el grup de Penguins, en concret Reggae per Xics, és un grup que va sortir amb música d'adults. El que passa que amb un Santa Cecília a una escola van dir, ei, per què no adaptem músiques tradicionals catalanes, i altres, doncs, podria ser el Jaume d'Empí, però ficant-li, bueno, amb aquest grup de música jamaicana. I aquí vinc a dir que la part musical en cap moment s'ha simplificat. Vull dir que molts cops agafem melodies ja existents o tenim alguna petita referència i ens inspirem en melodies i temes existents, però la part, el que és la qualitat musical, és exactament el mateix. Sí que adaptem el show i adaptem les lletres. I el que m'he donat compte és que jo, tenint, no sé, havent gravat no sé quants discos amb aquesta banda, quan vaig a ficar-li aquesta música a la Neus, no li poso res per Xics. Li vaig a posar, doncs, les originals. En aquest cas, Phyllis Dillon. algun dia vindrà un concert.
0: Home, clar que sí. Doncs amb aquesta música, última pista d'avui, i ara sí que els nostres oients han de dir claríssim. Diumenge 31 de maig ens trobareu a les Empoderades en un espai emblemàtic de Barcelona on la música i la celebració es trobaran en una festa en viu. On serem les Empoderades? Diumenge vinent?
1: A l'Anella Olímpica.
0: A l'Anella Olímpica a les 1.
1: A dues.
0: Un horari, hem fet un petit canvi. Els nostres oients que ens vinguin a veure, no?
2: Exacte. En directe, poden venir en directe. I
0: poden venir en directe, ens poden escoltar per antena. Sí.
1: Sí. I a més hi ha food trucks, vull dir, podeu estar allà menjant.
0: Tindrem dos grups convidats, farem la nostra tertúlia.
2: Serà una gran festa.
0: Doncs serà una gran festa, allà estarem.
3: Programa, es porten algú de vermut i després van anar una volta per Montjuïc.
0: I tant, que sí.
3: En
0: això serà perfecte.
3: Ja
0: doncs escolta, dit això, anem a la nostra audició.
1: Molt
0: doncs
1: bé,
0: vinga, va.
4: Les músiques de les Empoderades en concert.
0: Noies, què sentirem?
2: Escoltarem la suite per cello i piano al prelude de Francesc Copèrnic, de Pau Casals i Mieczysław Horzowski.
0: Molt bé, seguirem?
1: Seguirem amb el lead número 3 dels 6 leads de Clara Schumann per Rafaela Groms i Olga Scheps.
0: A continuació...
1: Continuarem amb la sarabanda dins de la partita per 8 veus de Caroline Shaw.
0: Molt bé, i acabem?
2: Acabarem amb Perfidia de Phyllis Dillon.
0: Doncs gràcies, Marina Sala, Alba Pujal, Sergi Núñez. Moltes gràcies, Oriol Pinar. Ens retrobarem diumenge vinent, dia 31, a l'Anella Olímpica, a la 1 del migdia.

Les músiques de les empoderades en concert. Avui les empoderades han estat Marina Sala, Sergi Núñez i Alba Pujals. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bertrol i Jubal. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart. Músiques empoderades, actualitzant la clàssica.

0: Acabem de sentir la dansa de les Baquianes Brasileres número 5 d'Heitor Villa-Lobos, tal com l'interpretava la soprano Maria Bayo amb els violoncel·listes de l'Orquestra Nacional de Lió, dirigits per Emmanuel Cribin.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Arriba la Diada Pau Casals a Barcelona els dies 9 i 13 de juny en el marc del 150è aniversari del naixement del mestre. El dimarts 9, el Quartet Casals oferirà un recital al Palau de la Música a les 8 del vespre acompanyats del pianista Alexander Melnikov. I el dissabte 13, a les 12 del migdia, el Conservatori Municipal de Música de Barcelona obre les portes a diversos conjunts de joves intèrprets. Més informació a paucasals.org. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
5: Catalunya Música.

Sentirem a continuació un dels concerts per a piano de Sergei Rachmaninov, el número 2, estrenat a Moscou l'any 1901 pel compositor al piano i sota la direcció d'Alexander Silaty. Els moviments de què consta són Moderato, Adagio Sostenuto i Allegro Scherzando. Concert per a piano número 2 en do menor, opus 18, de Sergei Rachmaninov. Sentim Hélène Grimaud, piano, i la Royal Philharmonic Orchestra sota la direcció de Jesús López Cobos.

0: Hélène Grimaud, piano, i la Royal Philharmonic Orchestra, sota la direcció de Jesús López Cobos, en un enregistrament de l'any 1992, ens oferien el concert per a piano i orquestra número 2 en do menor, opus 18, de Sergei Rachmaninoff.
1: Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
2: A Sonoritats, estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.

El lit que sentirem tot seguit a Catalunya Música és del recull Sis poemes de Keller d'Hugo Wolf. És la melodia Com brilla la clara lluna, Wie glanzt der helle Mond, i en sentim la versió de la soprano Mary Bevan i del pianista Sholto Kinnock.

0: La soprano Mary Bevan i Sholto Kinnock al piano interpretaven una de les melodies que Hugo Wolf va escriure a partir dels textos de Gottfried Keller. Era Com brilla la clara lluna, Wie glänzt der helle Mond.
1: Entre la clàssica i l'electrònica, un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
2: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
2: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
2: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
5: Continuem la nostra programació ara sentint la romança per a violí i orquestra número 2 en fa major, opus 50, de Ludwig van Beethoven. Sentim Yehudi Menuhin, violí, i la Filharmonia Orquestra, sota la direcció de John Pritchard, en un enregistrament de l'any 1960.

0: Un enregistrament de l'any 1960 amb Yehudi Menuhin violí i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de John Pritchard ens oferien la romança per a violí i orquestra número 2 en fa major, opus 50 de Ludwig van Beethoven.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Era Tahiti Trot, de Dmitri Shostakovich, que ens interpretava l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Ricardo Chailly. És l'orquestració que Shostakovich va fer l'any 1928 de la cèlebre cançó Te per dos, de Vincent Humans.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
2: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per a adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
3: I am a Catalan.
1: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
3: Catalonia has been the greatest nation in the world.
4: Un cel·lista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
3: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
4: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
1: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.
4: El centenari Miles Davis, el Club de Jazz de Catalunya Música. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial. A les sessions de cafè a 3:45 de la tarda hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia. I a les sessions del Via Jazz farem un recorregut per la música que Miles va crear a les dècades del 1970 i 80 a través de 6 gravacions inèdites conservades als arxius de les ràdios belga, finlandesa, sèrbia i australiana, que ens permetran recuperar l'emoció de les actuacions de Miles i les seves bandes en directe.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui, música de cambra amb tres obres mestres del gènere. El cinquè quartet de corda de Mendelssohn, el sisè de Bartók i el primer quintet amb piano de Fauré. Ens acompanyaran Alexandre Tahaut, un autèntic ambaixador del piano francès amb més de 25 anys als escenaris de tot el món, i els components del quartet Arot, Jordan Victoria i Alexandre Vu, violins, Tanguy Parisot, viola i Jeremy Garbach, violoncel. Una formació, el quartet Arot, que es va fundar el 2013 al Conservatori de París i que el 2026 va guanyar el prestigiós concurs internacional de música ARD de Munic. Ens preguntem, però, d'on ve aquest nom? Qui és aquest Arot? Doncs no és cap músic oblidat ni cap acròstic misteriós, res de tot això. El quartet Arot ha triat com a figura guia un cavall imaginat per Tolkien a la novel·la El Senyor dels Anells. Un cavall que munta a pèl, sense regnes, l'elf Legolas i que simbolitza el fervor i la força. El seu nom, de fet, significa àgil, veloç. El cavall Arot encarna l'esperit de llibertat i companyonia, el mateix esperit que guia els components del quartet Arot. El concert que us oferim avui el van registrar a la ràdio de la Suïssa francòfona l'abril del 2025 a l'Auditori La Sala de Música de la Chaux-de-Fonds a Suïssa. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem situats en el període de maduresa de Félix Mendelssohn, amb l'audició d'un dels tres quartets de corda de l'Opus 44. Pertanyen a una etapa feliç del compositor, marcada pel seu casament i per l'èxit professional com a compositor i director d'orquestra. Aquestes obres van servir de model pels quartets Opus 41 de Schumann i encara després serien exemple pel renaixement de la música de cambra seriosa a Europa, a l'Europa del 1850, en particular a França, per exemple, Lalo, Saint-Saëns i Franck. El tercer quartet de la col·lecció, en mi bemoll major, arrenca amb un moviment indicat allegro vivace que comença amb un primer tema de caràcter exuberant i dramàtic i segueix amb un segon tema que està en una tonalitat poc usual, la de fa sostingut menor. El segon moviment, un scherzo assai leggero vivace, elegant i delicat, consta d'un minuet i un trio. Una romança sense paraules a càrrec del primer violí és la melodia principal del tercer moviment, l'Adagio non troppo. I el moviment final, construït en forma de rondó sonata, ens dona el contrast esperat i s'inicia amb un ritme en remolí que desenvoluparà l'enèrgica fuga final. Aquí tenim el quartet de corda número 5 en mi bemoll major, opus 44, número 3 de Félix Mendelssohn, interpretat pel quartet Arot.

Els components de l'Àrod Quartet ens han ofert el quartet de corda número 5 en mi bemoll major, opus 44, número 3 de Félix Mendelssohn. Una de les col·leccions més importants de quartets de corda del segle XX la formen els 6 que va compondre Béla Bartók. De fet, cap altre dels grans compositors d'aquest segle es va sentir tan fascinat com Bartók pels problemes i solucions d'aquest gènere instrumental. Aquesta preocupació li duraria tota la vida creativa, al llarg de la qual van anar sorgint els 6 quartets. I avui ens centrem en l'últim, que Bartók va completar el 1939 a Budapest, just abans de marxar als Estats Units. L'estrena la van fer l'any següent a Nova York companys seus exiliats, components del quartet College, als quals estava dedicat. L'obra reflecteix una doble tragèdia, la Segona Guerra Mundial i la malaltia de la mare del compositor, que va morir el desembre d'aquell mateix any. Estilísticament, el sisè quartet és retrospectiu, fins i tot nostàlgic. Després dels dos quartets anteriors, de 5 moviments que formaven un palíndrom, Bartók torna aquí a l'estructura clàssica de 4 moviments. Ara bé, apareix, altre cop, la disposició en capicua, perquè els dos moviments extrems emmarquen dos scherzos de caràcter grotesc. Cada moviment comença amb una introducció lenta que està indicada amb la paraula italiana mesto, que significa tristesa o desolació. És un element formal que anirà guanyant dimensions al llarg de l'obra. A cada moviment, aquesta introducció lenta serà més llarga per contribuir així al to nostàlgic de la composició. Per tant, els 4 moviments són mesto vivace, el primer, mesto marcia, el segon, mesto burletta, el tercer, i mesto molt tranquil, el quart i últim. Els dos moviments centrals ofereixen una visió d'un món distorsionat i cruel. Ara el sentim interpretat per l'Àrod Quartet. És el quartet de corda número 6 de Béla Bartók.

Un quartet desesperat, auster i de gran potència expressiva és el quartet de corda número 6 de Béla Bartók. Cada moviment de l'obra comença amb una introducció lenta que contribueix al to nostàlgic que hi va voler donar el compositor hongarès. Avui ens acompanya l'Arod Quartet, que a la segona part comparteix escenari amb el pianista francès Alexandre Taró, un autèntic ambaixador del piano francès amb més de 25 anys als escenaris de tot el món. L'Arod Quartet i Alexandre Taró ofereixen al públic suís una obra de Gabriel Fauré, aquesta figura central de la música francesa dels segles XIX i XX, que també va compondre música de cambra al llarg de tota la seva vida creativa. Una fórmula instrumental que va explorar en unes quantes ocasions és la de combinar corda amb piano, un trio, dos quartets i dos quintets, tots amb piano. El primer quintet en piano va ser el resultat directe de la seva experiència amb el segon quartet. Fauré va esbossar un tercer quartet, però va decidir ampliar-lo a quintet. Després de treballar-hi gairebé 20 anys, principalment durant els estius que va passar a Suïssa, el va tenir enllestit i revisat el 1906. Ell mateix va tocar la part de piano a l'estrena, que va ser aquell mateix any a Brussel·les, amb el quartet Isaï, amb el famós violinista belga Eugène Isaï, el primer violí, que és a qui anava dedicada la partitura. El quintet en piano número 1 en re menor, opus 89 de Gabriel Fauré, conté tres moviments relativament poc contrastats: molto moderato, adagio i allegro moderato. L'afinitat de Fauré per la música íntima de petit format va persistir durant tota la seva carrera i, tot i que la seva producció de cambra evoluciona, el seu llenguatge és sempre inconfusible. Quintet en piano número 1 en re menor, opus 89 de Gabriel Fauré. Ens acompanyen Alexandre Taró al piano i els components del quartet Arod.

Alexandre Tarró, piano, i els components de l'Arot Quartet ens han ofert el quintet en piano número 1 en re menor, opus 89 de Gabriel Fauré. Així s'acaba el programa que tenien previst fer a l'auditori la sala de música de la Chaux de Fonds a Suïssa. De tota manera, van correspondre als aplaudiments del públic amb una peça fora de programa i van triar una obra molt estimada, el Cantic de Jean Racine, opus 11, també de Gabriel Fauré, obra per a cor i orgue i que ells toquen en aquesta versió per quintet en piano.

0: Una versió per quintet amb piano del Cantic de Jean Racine, opus 11 de Gabriel Fauré. És el bis que han interpretat en aquest concert Alexandre Tarot, piano i Larot Quartet. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert, enregistrat per la ràdio de la Suïssa Francòfona l'abril del 2025 a l'Auditori La Sala de Música de la Chaux de Fonds a Suïssa, i que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Hem sentit el cinquè quartet de corda de Mendelssohn, el sisè de Bartók i el primer quintet en piano de Fauré. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui arribem al final de la franja amb un enregistrament de l'any 1986 en què John Eliot Gardiner, al capdavant del cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, dirigeix un fragment de la missa en do menor Kyrgyz 427 de Wolfgang Amadeus Mozart. És un dels moments més dramàtics de l'obra, el Quitolis.

Així sona aquest moment de la missa en do menor Kühl 427 de Wolfgang Amadeus Mozart, el Qui Tollis, en la versió de John Eliot Gardiner, al capdavant del cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, en un enregistrament de l'any 1986.

0: Catalunya Música.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: L'onzena temporada de música antiga a l'església de Sant Felip Neri ens proposa El goig de l'ànima. El 31 de maig, a l'església de Sant Felip Neri de Barcelona, l'orquestra barroca catalana, Lídia Viñas Curtis, mezzosoprano, i Luca Guglielmi, a l'orga i la direcció, interpretaran concerts per a orga i orquestra i la cantata 170, Vernuch der Ruh, de Johann Sebastian Bach. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música. Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
3: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats. Cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
4: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
3: Modernisme, artesania i espiritualitat.
4: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
3: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT. Catalunya Música.

A Catalunya Música tot seguit sonarà la música de Muzio Clementi, les seves variacions en la tonalitat de sol major escrites a partir de la cançó irlandesa Black Jock. Howard Shelley és el pianista que interpreta aquesta versió de la música de Muzio Clementi.

0: El que hem sentit són les variacions en sol major a partir de la cançó irlandesa Black Joke, música de Muzio Clementi, que interpretava Howard Shelley al piano.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: De Maurice Ravel us convidem a sentir el seu esplèndid quartet de corda, quartet en fa major, que va compondre l'any 1903 i que va dedicar al seu mestre, Gabriel Fauré. Ens acompanya el quartet Sharon.

0: S'acaba aquí aquest esplèndid quartet de corda en fa major que Maurice Ravel va completar l'any 1903. N'hem sentit la versió del quartet Charn.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

El compositor britànic Ralph Vaughan Williams és l'autor del concert per a tuba i orquestra en fa menor que tot seguit us proposem de sentir a la sintonia de Catalunya Música. James Gourlay és el tuba solista que interpreta aquesta obra amb l'acompanyament de la Royal Ballet Sinfonia dirigida per Gavin Sutherland.

0: Fins aquí el concert per a tuba i orquestra en fa menor de Ralph Vaughan Williams, que interpretaven James Gourlay com a solista de tuba i la Royal Ballet Sinfonia, dirigits per Gavin Sutherland.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: són? Què pensen? Quina peça els ha suposat més esforç? Què s'amaga darrere de la seva música? Han volgut llançar la tovallola alguna vegada? I, sobretot, quines són les seves músiques preferides i per què? A Catalunya Música, de dilluns a divendres a les 2, molt personal. Un programa per descobrir els nostres músics. Amb Rosa Maria, Bartrol i Jubal. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Ben trobades, ben trobats a una nova emissió d'una tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música, que fem possible amb molt de gust Jaume Radigales davant dels micròfons i a la sala de màquines Oriol Pinart. Un nou programa, aquest, el que dediquem d'aquesta segona temporada vinculada als grans noms de la fonografia, l'edat d'or de la fonografia operística, amb enregistraments que van de la implantació de l'estereofonia fins a l'emergència del disc compacte, amb gravacions compreses aproximadament entre la dècada dels 50 i el tombant de segle, del segle XX al XXI, s'entén. Avui dediquem el programa a una de les persones, a una de les cantants més estimades a casa nostra, a la que vàrem dedicar diversos programes la temporada passada perquè juntament amb Maria Callas en vàrem recordar l'efemèride del centenari del naixement. Una cantant que és també padrina d'aquesta emissora Catalunya Música, que la temporada que ve complirà o bufarà les 40 primeres espelmes d'aquest primer 40è aniversari. Evidentment, a aquestes alçades ja sabeu que estem parlant de Victoria de Los Ángeles López García, és a dir, Victoria dels Àngels.

Efectivament, la nostra Victòria dels Àngels, però que era Victòria de Los Ángeles López García, una soprano que segurament és l'única en tota la història de l'òpera, si més no la que coneixem, que tenia com a nom artístic el seu nom de pila i així va ser coneguda arreu del món. Havia nascut a Barcelona l'1 de novembre de 1923 i en concret va néixer no pas a la universitat, és a dir, a l'edifici de la Gran Via, sinó a l'hospital de la Facultat de Medicina de la pròpia universitat. Això sí, el seu pare era el bidell d'aquell emblemàtic edifici de la Gran Via i hi vivia en un entell on es va encabir tota la família, és a dir, la mare de Victòria i els seus dos germans. A l'emblemàtic edifici de la Gran Via, doncs, i al costat dels germans, la petita Victòria escoltava els sons que hi havia en un bosc que envoltava l'edifici de la universitat, un bosc que actualment és un jardí. I els estudiants escoltaven també la veu de Victòria, que d'una manera natural i amb una impostació igualment natural cantava pel jardí, pel bosc i també de tant en tant en alguna aula. Qui havia de dir-ho que una seixantena d'anys més tard, la filla del bidell, el senyor Bernardo López, seria distingida en aquell mateix edifici amb el títol de doctora honoris causa. La família de Victòria vivia, com dèiem, en aquest altell, anomenat àtic de l'edifici universitari, amb passadissos i amb jardins que quedaven completament sols quan els estudiants acabaven els seus torns i quan l'edifici quedava amb la més absoluta soledat. I va ser així com ella va començar a cantar amb les aules, provant la ressonància que respirava entre aquelles parets, al mateix temps que es deixava també impregnar pel món cultural que revestia les venerables i més que centenàries parets de l'edifici dissenyat per Elies Rogent. En una Barcelona que, malgrat les adversitats dels veïvents polítics, vivia un esplendor cultural i musical de primer ordre en aquella Segona República. Victòria va veure com el seu pis de la universitat acollia un nou llogater, ni més ni menys que un piano vertical, cedit pel propi rector, a canvi que Victòria no cantés per tal de no distreure els estudiants en les seves estones que passaven a les aules. El nou company de jocs de Victòria seria, doncs, aquell piano. I d'allà, al conservatori, només hi havia un pas. Però Victòria no es plantejava de manera seriosa estudiar música. Va ser la seva germana, Carmen, la qui la va dur al conservatori del Liceu, on va ser atesa per la soprano i també docent Mercè Plantada, que va quedar sorpresa per la impostació natural d'aquella joveneta. Però tenia només 12 anys, això passava l'any 1935, i Victòria encara no es podia matricular en un centre en el que calia tenir com a mínim 14 o 15 anys abans de matricular-se. El 1939, doncs, i quan Victòria ja tenia 16 anys, Victòria va poder matricular-se al conservatori i va ser deixeble d'una altra gran soprano i docent, com era Dolors Frau. Però la seva formació no va ser tan sols en cant, perquè va ampliar la formació amb el guitarrista Gracià Tarragó i també amb la pianista Teresa Garcia. I l'any 1940, Victòria va guanyar un premi, quan tenia 16 anys, encara no en tenia 17, va guanyar un premi que Ràdio Barcelona convocava amb el patrocini d'una beguda, d'un conyac anomenat Tres Cosacos. I la interpretació que la jove soprano va fer de l'ària Mi chiamano Mimi de la Bohème de Puccini li va atorgar un lloc per a l'eliminatòria i quan va guanyar el concurs, Victòria va poder debutar, encara amb 16 anys, al mateix teatre, ni més ni menys que Victòria, com a protagonista d'una òpera que seria després molt significativa en la carrera de Victòria. De l'any 1942, quan Victòria comptava amb 19 anys, escoltem una gravació de l'ària que canta Mimi en l'òpera de Puccini, Donde lieta uscì.

Era Don Dillieta Uscí, del tercer acte de la Bohème de Giacomo Puccini, en una gravació que Vittorio dels Àngels realitzava l'any 1942. Una de les àries que va interpretar en aquell concurs convocat per Ràdio Barcelona i que després li facultaria el debut precisament al Teatre Victòria en unes funcions de la Bohème, que seria la primera òpera que cantaria damunt d'un escenari. Però també en aquell concurs va cantar Un bel di vedremo, l'ària que canta Ciocio San, el segon acte de la Madama Butterfly, també de Puccini, i que també seria un dels rols més emblemàtics i significatius de la soprano, que l'enregistraria en diverses ocasions i que la cantaria manta vegades a escenaris d'arreu del món. D'aquesta mateixa òpera sentirem ara no pas Un bel di vedremo, però sí el moment final en què Madame Butterfly s'esventra després de veure el seu fill, el qui foragita per tal de no veure la barbàrie amb la que Butterfly acaba amb la seva vida.

Ària final de Chocho-san al final de Madama Butterfly de Giacomo Puccini amb la veu d'una intèrpret de referència del rol i d'aquesta òpera com és Victòria dels Àngels. Després del seu triomf amb el concurs de Ràdio Barcelona i després del seu debut al Teatre Victòria cantant precisament la protagonista de la Bohème, es van programar un seguit d'actuacions per a Ràdio Barcelona i es va crear un patronat per vetllar per la formació musical de la jove soprano, una formació que es va consolidar gràcies a Josep Maria Alemanya, director del grup Ars Musicè, un grup pioner en la interpretació de la música mal anomenada antiga, un grup importantíssim on més tard col·laborarien personatges extraordinàriament versats en la interpretació de música antiga, sense anar més lluny, Jordi Savall o la que va ser la seva primera esposa, la soprano Montserrat Figueres. Però per això encara havia de ploure bastant i bastant perquè en aquell moment plovia molt. Aquesta formació Ars Musicè era pionera, com dèiem, en la formació de música antiga i Victòria s'hi va integrar participant activament com a guitarrista i com a flautista de bec i després també com a cantant, cosa que va propiciar la musicalitat ja innata de la intèrpret, de la soprano, però al mateix temps integrant-se en un grup i aprenent a fer música de cambra, és a dir, aprenent a fer música escoltant els altres músics. El treball amb Ars Musicè va permetre així mateix que Victòria es pogués presentar oficialment com a cantant en un concert que aquell mateix patronat va organitzar per a ella i que es va celebrar al Palau de la Música Catalana el 19 de maig de 1944. Arran de l'èxit d'aquella vetllada, la soprano va ser contractada per l'aleshores empresari del Gran Teatre del Liceu, Joan Mestre Escalvet, que li va oferir el debut al Coliseu barceloní el 13 de gener de l'any següent, ni més ni menys que amb Les noces de Figaro de Mozart, una òpera i un paper, el de la comtessa d'Almaviva, que també es faria ben aviat seu Victòria dels Àngels. La sentim precisament en l'àrea de sortida del personatge a l'inici del segon acte, Porgi Amor.

Porgy Amor, l'àrea de sortida de la Comtessa d'Almaviva al principi del segon acte de Les noces de Figaro, amb la veu inconfusible de Victòria dels Àngels, que faria una veritable creació d'aquest personatge, la coprotagonista femenina de Les noces de Figaro de Mozart. L'any 1945, com dèiem, interpretava aquest paper al Gran Teatre del Liceu i dos anys més tard, el 1947, obtenia el primer premi del Concurs Internacional de Ginebra. A partir d'aleshores, les portes dels principals teatres d'òpera i les sales de concert d'arreu del món es van obrir per la soprano catalana, que debutava l'any 1948 a la Wigmore Hall de Londres en el paper de Salut de l'òpera La vida breve d'Emmanuel de Falla, que va ser la primera de les grans aportacions de Victòria a la música dels compositors espanyols. El mateix any, 48, va ser també el que va dedicar Victòria a un disc dedicat precisament al compositor gadità, i va ser també l'any en què va ser contractada pel segell His Master's Voice, la futura Emmy, per la que va enregistrar més de 20 títols operístics en estudi, nombrosos recitals i concerts. Després del seu casament, Victòria dels Àngels va marxar a l'estranger per atendre compromisos nacionals i internacionals. Debutava, per exemple, el 1949 a l'Òpera de París amb Faust, que també enregistraria anys més tard, i també l'any 1950 debutava en el paper d'Ariadna i de prima donna en l'òpera Ariadne auf Naxos de Richard Strauss. Èxits esclatants els que va obtenir, per exemple,

exemple, a la mateixa Scala de Milà després d'un recital, i és que aquesta era una condició sine qua non de la soprano, que sempre que debutava en una sala primer ho feia cantant un recital per tal de provar l'acústica de la sala. Va ser així com aquell muntatge d'Ariadne of Naxos en direcció escènica, ni més ni menys que de Giorgio Strehler, va projectar la fama de Victòria arreu d'Itàlia. I va continuar de nou també a París, on va cantar Manon, una altra de les òperes clau per entendre la interpretació de Victòria dels Àngels, en aquesta ocasió al servei de l'òpera de Massenet, que també va enregistrar. Al costat de la Margarida del Faust i de la Melisande, del Pelléas et Mélisande de Debussy, i deixant de banda el paper de Carmen, que Victòria també va abordar juntament amb el de Micaela, el paper de Manon ha estat una de les targes de presentació de la soprano catalana, que, ho hem explicat moltes vegades, cantava aquest paper amb un somriure permanent als llavis, especialment quan cantava la cèlebre Gavota.

La gavota de Manon, de la Manon de Jules Massenet, amb la veu inconfusible de Victòria dels Àngels, sempre, com dèiem, amb un somriure als llavis. I el 1951 arribava un dels grandíssims i esperadíssims debuts de la soprano barcelonina, en aquesta ocasió el Metropolitan Opera House de Nova York, un teatre on la nostra eximia artista va desenvolupar una brillantíssima carrera al llarg de 10 temporades, amb un total de 103 actuacions amb 13 papers, entre els quals hi ha els de Chocho San, de la Madame Butterfly de Puccini, la Comtessa d'Almaviva de les Noces de Figaro, la Manon de Massenet, la Mimí de la Bohème, la Rosina del Barber de Sevilla, la Violeta de la Traviata, l'Eva dels Mestres Cantaires, l'Elisabet de Tannhäuser, Marta, la Desdèmona d'Otelo, la Mélisande de Pelias et Mélisande i la Micaela de Carmen. En ocasió d'una Traviata que havia de cantar Renata Tebaldi, Victòria dels Àngels la va substituir a petició de l'empresari Rudolf Bing, perquè Renata Tebaldi havia de viatjar a Itàlia perquè la seva mare s'estava morint. Eren festes de Nadal i Victòria tenia per costum sempre tornar a Barcelona per estar en família, però l'empresari va insistir tant que finalment Victòria es va quedar al Metropolitan, on va cantar justament Traviata. En un dels entreactes, els nens cantors de Viena, que es feien estada en aquell moment a Nova York, van obsequiar Victòria amb un regal, amb una cantada de Nadales a l'escenari del Metropolitan, amb el públic ovacionant l'artista catalana pel seu generós gest. Una generositat que va ser també aplaudida, ni més ni menys que per Maria Callas, que no era precisament massa generosa en elogis a les seves col·legues, especialment les col·legues de la seva mateixa corda. Callas va dir textualment que Victòria era l'única flor en el famer del Metropolitan. I encara un altre debut sonat, el que tenia lloc 10 anys després del debut a Nova York, en aquesta ocasió al Festival de Bayreuth, el que suposava la primera incursió d'un cantant de l'estat espanyol al teatre que havia fundat Richard Wagner el 1876. Contractada per Wieland Wagner, director d'escena, director artístic del festival INET del mateix Wieland Wagner, Victòria dels Àngels va cantar un memorable Tannhäuser amb direcció musical de Wolfgang Sawallisch, escènica de Wieland Wagner i amb la col·laboració de Wolfgang Wingassen en el paper titular i la mezzosoprano Grace Bambry, que seria també la primera artista en aquesta ocasió afroamericana en actuar al Festival de Bayreuth. També complementava el repartiment ni més ni menys que Dietrich Fischer-Dieskau. Aquesta és la interpretació que fa Victòria dels Àngels de Dich Teure Halle, l'ària de sortida d'Elisabet al principi del segon acte de l'òpera Wagner.

Dich Teure Halle, l'àrea de sortida d'Elisabet al principi del segon acte del Tannhäuser de Richard Wagner, l'òpera que cantava Victòria dels Àngels en el seu debut al Festspielhaus de Bayreuth l'any 1961, en el que seria la primera de les dues interpretacions que faria Victòria d'aquesta òpera, perquè hi tornaria l'any següent, de la qual en queda, per cert, un enregistrament en directe. El que us hem ofert ara és una gravació en estudi de l'àrea que va enregistrar Victòria a les ordres de Walter Süskind. Si haguéssim de definir la veu de Victòria dels Àngels d'una manera ràpida, amb obsessió taxonòmica, podríem dir que ens trobem davant d'una soprano lírico quasi spinto. Això vol dir amb un centre poderós, amb gran facilitat per assolir les regions extremes de la tessitura, tant per dalt com per baix, sense arribar a la netedat dels aguts d'una lírico leggera o d'una soprano dramàtica, però podent abordar amb flexibilitat papers fins i tot de mezzo-soprano com el de Carmen, o també la versió per mezzo de la Rosina del Barber de Sevilla de Rossini. Una flexibilitat que va permetre també Victòria abordar amb molt d'èxit repertoris molt diversos, com ara, al marge del lit i de la cançó, el repertori francès, italià, alemany, les òperes també de Mozart, i en títols de repertoris que van d'autors des dels segles XVI i XVII, com ara Monteverdi o Vivaldi, fins al XX, cosa que inclou, per exemple, Falla, passant per les escoles pròpies dels segles XVIII i XIX. El ja citat Mozart, l'últim bel canto de Rossini, el verisme de Puccini, o dos grans emblemes de l'òpera del segle XIX a Itàlia, com és Verdi o Alemanya, en el cas de Wagner, a més d'òpera francesa del segle XIX, amb compositors com Gounod, Massenet o el Bizet de la ja citada Carmen, per no parlar del Claude Debussy de Pelléas et Mélisande. Una intèrpret que a França va ser considerada, atenció, la millor intèrpret d'òpera francesa, i això dins d'un territori tan xovinista com el francès, creieu-me que té el seu mèrit. Una veu, d'altra banda, que tenia una extensió generosa, però de la que mai va abusar. Arribava amb facilitat a les dues octaves, del do 3 al do 5, i podia arribar fins i tot al sol greu o al fa sobreagut. Però des que la soprano va treballar amb Napoleone Novazzi, va saber sempre dosificar l'amplitud del seu registre i no abordar papers dificultosos per a ella, malgrat les múltiples i ensucrades ofertes que va rebre, per exemple, per cantar un paper tan dramàtic com el d'Aïda, un paper també dramàtic com el de Norma i un paper més que dramàtic directament metàl·lic com el de la Isolda o la Brunilda de Richard Wagner. Evidentment que Victòria hagués pogut abordar aquests personatges perquè, per extensió de la veu, ho podria haver fet amb molta facilitat, però l'expressivitat que reclamen aquests personatges i la tipologia de veu haguessin arruïnat prematurament una veu que va durar molt i molt, pràcticament fins a principis dels anys 90. La bellesa del timbre i, d'altra banda, també la seva homogeneïtat varen ser també substituts d'un volum potser no massa potent, però no per això inaudible, al contrari. La missió semblava sempre en Victòria dels Àngels natural, perquè això ho havia posat en pràctica, dèiem, de manera també absolutament natural, des que era ben petita als jardins o a les aules de la universitat. Una veu riquíssima amb harmònics, gràcies a una tècnica depuradíssima i molt treballada a força d'anys d'estudi i de molta experiència. Per altra banda, el domini idiomàtic que tenia Victòria li van permetre també ser una cantant que tenia una claredat fonètica envejable, sabent sempre pronunciar perfectament amb una dicció nítida, amb una extraordinària facultat pel matís, quelcom perfectament demostrable a partir dels diferents personatges que configuren un retrat perfecte d'aquesta soprano. A la cara sentim en l'àrea que canta Angèlica o Suor Angèlica sense mamma o bimbo a Suor Angèlica, la segona de les òperes que integren el tríptic de Giacomo Puccini.

El retrat robot que hem fet abans de Victòria dels Àngels, des del vessant tècnic, la flexibilitat, la hegemonia del timbre, la projecció, la dicció, la pronunciació, la transparència, el color extraordinari... Tot això, la riquesa d'harmònics, es posava de manifest en aquesta àrea que us hem ofert, el Senza Mamma o Bimbo, que canta Angèlica a la Sor Angèlica de Giacomo Puccini, una òpera que juntament amb el Tabarro i amb Janis Kiki configuren el conegut com a tríptic del compositor de Lucca. Oficialment s'ha dit sempre que Victòria dels Àngels va debutar al Gran Teatre del Liceu el gener de 1945. Això és parcialment cert perquè un mes abans, de fet, ja havia ofert un recital privat al Saló dels Miralls del mateix teatre, on va cantar La Serva Padrona i també Il Combattimento di Tancredi e Clorinda de Claudio Monteverdi. Però, com dèiem abans, la nit del 13 de gener de 1945 seria una nit molt especial en ocasió d'aquelles noces de Figaro que protagonitzava Victòria en el que seria el seu debut oficial a l'emblemàtica sala i a l'escenari del Gran Teatre del Liceu. Al febrer d'aquell mateix any, Soprano cantava un triple programa i l'any 46 tornava al Gran Teatre del Liceu, i és que a més de les noces de Figaro també va cantar Manon, Faust i La Bohème. El 1947, després del premi del concurs de cant de Ginebra, Victòria va tornar a Barcelona, en aquesta ocasió al costat de Giuseppe Di Stefano, per cantar una nova i memorable Manon. I un any més tard, dos Wagner, com Tannhäuser i Lohengrin, en direcció de George Sebastian i amb decorats de Josep Mestres Cabanes. I encara una altra Bohème i una altra òpera alemanya molt rara en el repertori de Victòria, com és El caçador furtiu de Carl Maria von Weber. Una òpera que, de fet, Victòria tornaria a cantar una vegada més i prou, el 1955, a la Scala de Milà, en direcció de Carlo Maria Giulini. Sempre Victòria causava el deliri entre el públic de Barcelona. De fet, en aquella ocasió, quan Victòria va cantar aquell caçador furtiu, va cantar dues vegades la cavatina de Goethe del tercer acte de l'òpera del compositor alemany. Els mestres cantaires eren interpretats per Victòria el gener de 1950 i en el transcurs d'aquelles funcions va rebre un homenatge del Gran Teatre del Liceu, que el gener següent l'acollia amb unes noves funcions de Tannhäuser. La mort de Victòria dels Àngels i recents biografies com la que ha escrit el nostre company Pep Gorgori, editada per Ficta Edicions, han permès accedir a l'arxiu personal de Victòria, on trobem documents que testifiquen que les absències de la soprano a partir dels anys 50 del Liceu es varen deure a la mala o a la poca entesa entre l'entorn de la soprano, especialment el seu marit i l'empresa del teatre, i mal aconsellada pels qui l'envoltaven en aquell moment, Victòria va actuar de manera cada cop més escadussera al Liceu mentre desenvolupava una carrera d'èxit als Estats Units, especialment al Metropolitan de Nova York. Entre 1955 i 1958, però, Victòria va actuar al Liceu en quatre òperes i el 1961, el 24 de novembre, participava en l'estrena de l'oratori L'Atlàntida de Manuel de Falla, dirigida per Eduard Toldrà. Va rebre la medalla d'or del Liceu a petició d'alguns espectadors que la van reclamar a l'empresari. L'any 1958 va rebre també una altra medalla, en aquest cas la medalla d'or de la ciutat de Barcelona, i tornava a l'escenari del Gran Teatre del Liceu amb una altra de les creacions emblemàtiques de Victòria, la Rosina del Barber de Sevilla. De fet, en la quarta funció d'aquelles funcions de l'òpera es va tornar a retre homenatge a la soprano al mateix teatre. Un paper, el de Rosina, definidor de l'art de Victòria, que va saber donar el caràcter picant propi de la... del personatge protagonista femení de l'òpera de Gioachino Rossini.

I si començàvem el programa escoltant la Mimí de Victòria dels Àngels, és obligat que ara escoltem l'ària del primer acte, és a dir, Miquiava no Mimí. Per què? Doncs perquè Victòria dels Àngels sempre va dir jo sempre he estat Mimí. Això és l'últim que va dir als seus, els qui l'acompanyaven a la clínica Tecnon de Barcelona, quan entrava a quiròfan en la que seria la seva darrera intervenció quirúrgica, de la qual ja no sortiria viva. Aquesta Mimí transparent, trencadíssima, feble, però al mateix temps romàntica, enamorada de la vida, és el que defineix millor l'art i la vida de Victòria dels Àngels.

I d'aquesta interpretació no extraiem el fermall d'or, en aquest moment en què passem del cantó picant al cantó eminentment romàntic, quan diu, en una petita cambra blanca miro els terrats i el cel i quan comença el desgel, el primer sol és meu, el primer petó d'abril és meu.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui ens acompanyarà la pianista coreana Yel Yum Son, que el 2011 va refermar el seu lloc entre els artistes més talentosos de la seva generació al concurs internacional Tchaikovsky, on va guanyar la medalla de plata. Durant la darrera dècada ha obtingut reconeixement especialment per les seves interpretacions de Mozart i el vídeo de YouTube de la seva interpretació del concert per piano número 21 de Mozart al concurs Tchaikovsky té gairebé 23 milions de visualitzacions. En aquest concert que tenim a punt per sentir, Yel Yum Son ens oferirà el tercer concert de Sergei Rachmaninoff, un gran desafiament tècnic que defensarà al costat de l'Orquestra Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena. Leo Kwokman també dirigirà l'obra d'un compositor eslové, Anton Lajovic, i a la segona part, la segona sinfonia de Jan Sibelius. La Radiotelevisió Eslovena comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el juny passat a l'Auditori Kankar de Ljubljana. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb l'obra d'un compositor eslové que no coneixem, però afortunadament l'Orquestra Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena s'ocupa de difondre el llegat dels músics del seu país. Anton Lajovic va viure entre els anys 1878 i 1960. A més de compositor, va ser advocat i jutge, i gràcies a la seva doble carrera en música i dret va donar forma a la cultura musical eslovena a través de les seves composicions i de la defensa dels principis artístics nacionalistes durant el període d'entreguerres. La seva obra combina el cromatisme romàntic tardà amb elements de l'impressionisme i les influències populars eslovenes. És conegut sobretot per les seves cançons, però també per obres com aquesta, Un somni per orquestra de corda, música d'Anton Lajovic.

Un somni, obra per a orquestra de corda del compositor eslové Anton Lajovic, que hem sentit interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Eslovena, dirigida per Leo Kuokman. Apareix ara a l'escenari de l'Auditori Kankar de Ljubljana la pianista Jeljum Son. L'elegància i la sensibilitat són algunes de les qualitats d'aquesta artista coreana. L'excel·lent control tècnic i la seva empatia en fan una pianista molt versàtil. La seva curiositat l'ha portat a explorar estils musicals ben diversos, des de Bach i Mozart fins a Shchedrin i Kapustin, passant, esclar, pel gran pianisme romàntic, per exemple, de Sergei Rachmaninoff, aquest gran creador de melodies, un dels pianistes més influents del segle XX i autor de 4 concerts per piano i orquestra. Pàgines líriques i efusives que plantegen enormes desafiaments a la tècnica del solista. El tercer concert per piano de Rachmaninoff, que va compondre el 1909 per la seva primera gira nord-americana, presenta a la part solista un immens repte, sobretot de resistència. El pianista només pot descansar els passatges orquestrals que marquen l'intermezzo. Es diu que la part de piano conté el més gran nombre de notes per segon i, per tant, és el que planteja els majors reptes a la tècnica del solista. Però és molt més que una partitura virtuosa de bravura. Rachmaninoff va omplir l'obra de melodies ardents que el solista ha de cantar amb ànima. El pianista ha de ser un músic atent, flexible i sensible. Ha de saber combinar, acompanyar i escoltar. Doncs això és el que haurà de fer Jeljum Son en la interpretació dels 3 moviments del concert per piano número 3 en re menor, opus 30 de Sergei Rachmaninoff, que tocarà ara al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Eslovena i sota la direcció de Leo Kuokman.

S'acaba aquí el concert per piano i orquestra número 3 en re menor opus 30 de Sergei Rachmaninov, un gran desafiament tècnic pel solista. Avui ha estat la pianista coreana Yel Yum Son qui ha interpretat aquesta obra al costat de l'Orquestra Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena sota la direcció de Leo Kuokman. Abans de marxar de l'Auditori Kanker de Ljubljana, la pianista ofereix un bis al públic alemany. Ha triat un dels 13 preludis de l'Opus 32, també de Sergei Rachmaninov, el número 5.

És el preludi en sol major, opus 32, número 5, de Sergei Rachmaninoff. El vist que ha ofert la pianista coreana Yel Yum Son després d'haver interpretat el tercer concert, també de Rachmaninoff. A la segona part, Leo Kuokman, el capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena, dirigeix l'obra del compositor finlandès més estimat de tots els temps, Jan Sibelius, que és alhora un dels autors simfònics més importants del segle XX. El 1901, en una feliç estada a Itàlia, poc després de l'exitosa estrena del poema simfònic Finlàndia, Jan Sibelius va començar a compondre la Sinfonia número 2. Era un moment de restriccions i sancions dels russos cap a la llengua i la cultura fineses. A Finlàndia, aquesta obra, amb un final grandiós i solemne, es va associar a la lluita per la independència. Popularment se la coneix com la Sinfonia de la Independència. S'ha debatut molt sobre la implicació de Sibelius en aquesta causa, i aquí creu que, tot i que se l'ha identificat com a compositor nacionalista, l'obra no conté cap missatge patriòtic. I d'altres sostenen que el músic va escriure la sinfonia amb l'esperança de veure una Finlàndia independent. La música de Jan Sibelius sovint sona apassionada, però rarament tan extrovertida com aquí, perquè a la segona sinfonia, a més de l'emotivitat ombrívola i nòrdica, també hi sentim l'exuberància mediterrània. La música sembla il·luminada pel cel mediterrani. Sentim la sinfonia número 2 en re major, opus 43, de Jan Sibelius. Ens acompanya l'Orquestra Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena, dirigida per Leo Kuokman.

0: Un final grandiós i solemne per aquesta sinfonia número 2 en re major, opus 43 de Jan Sibelius, que popularment es coneix com la Sinfonia de la Independència. Quan es va estrenar el 1902 a Helsinki, ja va rebre molt bona acollida i avui encara és la sinfonia de Sibelius més aclamada. Leo Kuokman, al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena, ha dirigit també una obra del compositor eslové Anton Lajovic i el plat fort de la primera part ha estat l'actuació de la pianista coreana Yeliyum Son, que ens ha ofert el tercer concert de Sergei Rachmaninov, un gran desafiament tècnic. La Radiotelevisió Eslovena ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat el juny passat a l'Auditori Càncer de Ljubljana i que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Tot seguit, a la sintonia de Catalunya Música, podrem sentir el Salve Regina de Tomàs Lluís de Victòria, una antífona a 8 veus repartides en 2 cors, publicada l'any 1576. Ens acompanya el grup de Sixteen que dirigeix Harry Christophers.

0: El cor de Sixtín que dirigeix Harry Christophers ens oferia el Salve Regina Antífona a 8 veus de Tomás Luis de Victoria.
1: Catalunya Música.
2: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
2: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
2: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Malgrat no ser un compositor de bandes sonores, la seva música és molt utilitzada al cinema. George Ligeti, amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la 1 del migdia, a Catalunya Música.

0: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.
1: Encetem un nou capítol de Sonoritats a Catalunya Música, disposats a acompanyar-vos durant la propera hora d'emissió amb la selecció musical que ja tenim preparada, feta, com sempre, a partir dels últims enregistraments d'autors i intèrprets catalans. I catalana és la pianista Carol Ruiz, tot i que fa molts anys que està establerta als Països Baixos, des d'allà ens porta sempre bones notícies, com ara el seu segon disc titulat Mor, Mon Pou and Mor. És la continuació, per dir-ho d'alguna manera, del projecte amb el qual es va presentar, evidentment amb músiques de Mon Pou i d'altres compositors, que en aquest cas són, per exemple, Pau Casals, Modest Serra, Manuel Blancafort, Agustí Grau, Joaquim Serra o Xavier Goles. Però, evidentment, hi ha música de Mon Pou, que és la que sentirem tot seguit. D'ell escollit, per exemple, i entre altres fragments, el següent Plany del Captaire.

Amb música de Mompou hem encetat avui les sonoritats a Catalunya Música gràcies a la pianista Carol Ruiz, que des dels Països Baixos, on fa anys que està establerta, ens presenta Mor Mompou en Mor, la segona part del seu projecte discogràfic iniciat fa uns anys, evidentment amb música de Mompou i també d'altres compositors que ha seleccionat lliurement. Com també lliurement la Capella de Ministrers ha seleccionat el repertori del seu disc San Francesco Giullare di Dio, podríem traduir-lo per Sant Francesc Juglar de Déu. És un recorregut sonor pels segles XIII i XIV en l'escaiença del 800 aniversari de la mort d'aquest sant venerat no només per la tradició catòlica, sinó també per altres comunitats arreu del món. Una de les figures més universals, doncs, de la història occidental, inspiradora de músiques diverses, com també ho ha estat el seu llegat moltes generacions després. Ara, per exemple, una mostra n'és aquest disc de la Capella de Ministrers, com dèiem, San Francesco Giullare di Dio, que inclou fragments com el que us presentem tot seguit. Beata és Maria.

Beata es Maria era una mostra del disc titulat San Francesco Giullare di Dio, un dels últims de la Capella de Ministrers, dirigida, esclar, per Carles Magraner, que ha volgut retre homenatge amb aquest producte i en el 800 aniversari de la mort de Sant Francesc d'Assís, aquest sant, una de les figures més universals de la història occidental. Gràcies, en bona mesura, doncs, a aquest recorregut sonor pels segles XIII i XIV, del qual acabem de sentir una mostra. I seguim, avancem una mica en el temps, no gaire, ens situem al darrer renaixement o primer barroc per sentir l'últim disc del tiorbista Xavier Díaz Latorre, en aquest cas al costat del cantant Furio Sanasi. Porta per títol Nuove Musiche, noves músiques, i és un recorregut per algunes de les propostes molt innovadores en el seu temps dels compositors Giulio Caccini i Heinrich Kapsberger, autors d'una estètica radical que sobretot primava la intel·ligibilitat del text, reduint l'acompanyament a un baix continu, discret però potent. Una manera de cantar lliure, doncs, semblant a la parla, allò que s'anomenava sprezzatura di canto, que és la que us convidem a sentir i a identificar en el següent fragment d'aquest disc. Tutto il di Piango.

Ploro tot el dia, tutto il di piango, es lamentava el cantant Furious Anasi, acompanyat de la tiorista Xavier Díaz La Torre en aquest disc titulat Nuove Musiche, del qual acabem de sentir aquest fragment. Una mostra de una selecció de músiques de Giulio Caccini i de Heinrich Capsberger, autors doncs, de la transició entre el Renaixement i el primer barroc, que Xavier Díaz La Torre ha volgut homenatjar amb aquest darrer disc seu titulat Nuove Musiche. Seguim endavant, us recordem que sou a les Sonoritats de Catalunya Música i la nostra propera proposta és pianística. Sentirem un fragment del disc Ruera a quatre mans, una selecció d'arranjaments fets pel pianista granollerí Jordi Masó, que va ser alumne de Ruera i que ha arranjat els seus poemes simfònics Empúries, originals per orquestra simfònica, i el quartet de corda Ambients. Tot plegat, interpretat al costat del pianista Albert Jiménez Atenelle en aquest disc publicat pel segell Boaló. Sentim a continuació el quart i últim poema simfònic d'Empúries, que porta per títol Festival.

0: D'aquesta manera acaba el poema simfònic Empúries de Josep Maria Ruera en la seva versió, esclar, per a piano a quatre mans que ha fet el seu deixeble i pianista granollerí Jordi Masó. L'original és per orquestra simfònica, però Masó va tenir la idea, la iniciativa de fer aquesta transcripció per piano a quatre mans que l'editorial Boaló va recollir tot editant-ne la partitura i posteriorment aquest disc que acabem de sentir. El disc també inclou l'arranjament d'un original per a quartet de corda titulat Ambients. Amb aquesta música arribem avui a l'equador de les sonoritats a Catalunya Música.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets del país a Catalunya Música.
0: Seguim endavant després d'aquesta breu pausa amb la proposta de la violinista Cristina Prats Costa. El seu disc de debut en solitari porta per títol Spiritillo Mediterraneo. Recull aquest concepte que podríem traduir com un esperit entremaliat, aquest Spiritillo, fent referència a música dels segles XVII i principis del XVIII, en aquest cas procedent de diversos països de la conca mediterrània, d'Itàlia, de França, d'Espanya, de diversos compositors, com per exemple Andrea Falconieri, però també Gaspar Sanz, o José de Nebra, o Heinrich Ignaz Franz von Weber, entre molts altres. Sentim a continuació d'un d'aquests de Gaspar Sanz la següent Españoleta.

Hem sentit una espanyoleta de Gaspar Sanz com a mostra del disc titulat Spiritillo Mediterráneo, el disc de debut en solitari de la violinista catalana Cristina Prats Costa, que recull músiques de diversos compositors dels segles XVII i principis dels XVIII de cultures, això sí, properes o riberenques del Mediterrani. Seguim endavant. De fet, no ens allunyem gens del Mediterrani, que va ser en part la inspiració de Joan Salvat Papasseit, coincidint amb el centenari de la mort del poeta barceloní que es va escaure el 2024, el Cor Pedrell, una agrupació coral de 16 cantaires amb seu a Tortosa, va decidir dedicar un concert i aquest projecte discogràfic que ara sentirem a una selecció de poemes musicats de Joan Salvat Papasseit. Els autors de la música són molts i diversos, tots evidentment dels nostres dies, Carles Prat, Gerard López, Xavier Sans o Xavier Casademunt en són alguns, i entre els poemes musicats també hi trobem alguns dels més populars, com el que sentirem tot seguit. Quina grua, el meu estel.

Era un dels poemes més populars o cèlebres de Joan Salvat Papasseit, Quina grua el meu estel, interpretat pel Cor Pedrell en aquest projecte seu titulat Cantem Salvat Papasseit, sota la direcció del titular del cor, Esteve Costa, que recull arranjaments per a cor d'una dotzena de poemes a càrrec d'una altra dotzena de compositors. Seguim endavant, recordeu que som a les Sonoritats de Catalunya Música i a continuació us proposem música per piano de bracet de Yako Fujiki. Aquesta compositora i pianista japonesa, establerta de fa molts anys a casa nostra, on ha presentat ara un dels seus darrers projectes personals. Kodama és un projecte en el qual sentim a la compositora interpretant a quatre mans amb ella mateixa gràcies a la tecnologia incorporada al piano Steinway Spirio. I el concepte que hi ha al darrere d'aquest títol de Kodama és la ressonància dels ecos o esperits dels arbres antics. Un format que uneix música i poesia, ja que es presenta, almenys en format disc, acompanyat d'un llibre amb poesies pròpies en quatre idiomes, català, castellà, anglès i japonès, i també fotografies i il·lustracions que han inspirat aquesta música. D'aquesta selecció en sentim a continuació Hisho Ascension.

0: amb música de Yako Fujiki interpretada per ella mateixa a quatre mans en un diàleg propi gràcies a la tecnologia del piano Steinway Spirio. Hem sentit doncs aquesta Hisho Ascension, un fragment del projecte Kodama amb el qual, com dèiem, posem punt final al programa d'avui. I recordem que les sonoritats d'avui havíem iniciat el recorregut també amb música pianística, en aquest cas amb Carol Ruiz i el seu projecte More Mon Pou and More, i que entremig hem passat per tot tipus de sonoritats com com les de l'acord de la Capella de Ministres o la veu de Furio Sanasi acompanyada pel tiorbista Xavier Díaz La Torre. És el moment d'acomiadar-nos, com dèiem, i ho fem, com sempre, emplaçant-vos a la nostra pròxima edició, que serà ben aviat i, com sempre, aquí a la Sintonia de Catalunya Música. Gràcies per haver-nos acompanyat avui i us esperem al nostre pròxim programa.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.

0: Música d'un joveníssim Félix Mendelssohn. Era el tercer moviment del seu concert per a violí i orquestra en re menor, sense número d'opus, que ens oferien Daniel Howe, violí, i l'Orquestra de Cambra de Basilea.
1: Montserrat Torrent, que és una persona cabdal a la meva vida. Segurament la persona és la persona culpable de que em dediqui a l'orgue, perquè em va demostrar que, tot i la seva capacitat abstracta que m'ha dit abans d'expressió, l'orgue també podia parlar directament a l'ànima humana, i ella m'ho va demostrar i em va fer veure l'orgue d'una manera molt més propera i molt més fantàstica. La veritat és que és una persona que m'ha canviat el futur, diguem, i això fa que m'hi dediqui i m'hagi dedicat durant molts anys a l'orgue, no?
2: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de David Malet, pianista i organista.

Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.

Nostàlgia d'aires pop i un piano melangiós. El camí s'obria amb As I Was, un track d'Olivia Belli que remesclava el productor Matt Kidd, el nom amagat sota l'àlies Slow Meadow. Les cordes segueixen presents amb Open Strings en la proposta del Kaiser Quartet des d'Hamburg.

una construcció sonora que s'equipara a un edifici majestuós, on l'orgue i la veu s'entrellacen en un track ple de quietud. Adagio for Notre Dame, The Secret of Elements. La calma ara canvia de forma i et permet fluir amb els ritmes regulars de Lila Tirando a Violeta i Nicola Cruz a Cuerpo que Flota.

Ressonàncies passades i estructures contingudes i verticals a Hymn, un track que Edmund Finnis dedicava a la memòria del compositor renaixentista William Byrd. Del plural al singular, ara amb la guitarra de Sofia Borós. Així sona El Abrazo, de l'argentí Quique Sinesi.

Ambients blaus, l'electrònica profunda de Banshee a Failure, dona pas ara a un ritme de ball d'aparença inconexa, Delphi Waltz, de Niklas Pashburg.

Els fils que ens connecten, de vegades, prenen rumbs impossibles de seguir. See You in Another Planet era el títol d'aquesta evocació sonora de Clara Aguilar. El piano pren una forma diferent, gràcies a Alexis Alonso i Marco Mezquida i aquest tall. Pic.

Una fotografia instantània. Senties Dorada, del productor alemany Felix Räuber. Un track que et condueix a un altre paisatge, més fred, més resistent. Això és Dropper, de l'islandès Atli Orvarsson.

0: Ruten Kolomeika. Aquest és un dels duos del recull de 44 duos per a dos violins de Béla Bartók que sentíem en la versió de Daniel Hope i Daniel Lozakovic, violins.
1: Ei! Que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
2: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
4: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
1: Oh, Fixa't com sona...
5: El centenari Miles Davis al Club de Jazz de Catalunya Música. El 26 de maig del 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, Miles Davis. Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música ha preparat una programació especial. A les sessions de cafè a 3:45 de la tarda hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia. I a les sessions del Via Jazz farem un recorregut per la música que Miles va crear a les dècades del 1970 i 80 a través de 6 gravacions inèdites conservades als arxius de les ràdios belga, finlandesa, sèrbia i australiana que ens permetran recuperar l'emoció de les actuacions de Miles i les seves bandes en directe.
6: ...2026... 150 aniversari de Pau Casals.
7: I am a Catalan.
6: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
7: Catalonia has been the greatest nation in the world.
5: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
6: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
7: Jo sóc únic, ni haurà ni ha hagut un nen com jo.
5: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
6: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

De Johann Sebastian Bach podrem sentir ara el concert de Brandenburg número 2 en fa major, número de catàleg 1047, en la versió de Friedman Immer, trompeta, Pedro Memelsdorf, flauta de bec, Paolo Grazzi, oboè i Fabio Biondi, violí, amb el conjunt Le Concert des Nations que dirigeix Jordi Savall.

És el concert de Brandenburg número 2 en fa major, número de catàleg 1047 de Johann Sebastian Bach, que hem sentit en la versió del conjunt Le Concert des Nations, que dirigeix Jordi Savall.

La música de Frederic Mompou és la que ens acompanyarà a partir d'ara aquí a la nostra sintonia, a Catalunya Música. En la versió del pianista Andreu Riera sentirem les seves variacions sobre un tema de Chopin.

0: Aquestes eren les variacions sobre un tema de Chopin de Frederic Mompou i les hem sentit interpretades pel pianista Andreu Riera.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació ara per sentir el concert per a violí i orquestra número 2 en re major, Kühel 211 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ens acompanyen Anne-Sophie Mutter, violí i direcció, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Londres.

Anne-Sophie Mutter, violí i al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Londres, ens oferia el concert per a violí i orquestra número 2 en re major, Kyrgyz 211 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Catalunya Música.
1: La programació de Catalunya Música continua avui amb l'audició del sextet de corda número 2 en sol major, l'opus 36 de Johannes Brahms. Sentirem la versió que en fan els violins Isabelle Faust i Julia Maria Kretz, a les violes Stefan Falland i Pauline Saxe, i els violoncels Christoph Richter i Xenia Jankovic.

Fins aquí el sextet de corda número 2 en sol major opus 36 de Johannes Brahms en la versió que en feien Isabelle Faust i Julia Maria Kretz als violins, Stephen Fallon i Pauline Saxe a les violes i Christoph Richter i Xenia Jankovic als violoncels.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir ara el trio elegíac número 1 en sol menor, opus pòstum de Sergei Rachmaninov, en la versió del trio Baradin.

0: S'acaba aquí el trio elegíac número 1 en sol menor opus pòstum de Sergei Rachmaninov. Ens acompanyaven els membres del trio Baradin.
1: Catalunya Música.
2: La pròxima audició que podreu sentir aquí a Catalunya Música és la del ballet en dues parts La consagració de la primavera, una de les obres mestres d'Igor Stravinsky. Elia Huinval i l'Orquestra Filharmonia n'interpreten aquesta versió.